Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 65%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 67%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 66%.

0: Les cançons de la teva vida les escoltes aquí.
1: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 74%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 69%.

0: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
1: La teva música al teu ritme. Tanca els ulls i imagina. La millor música clàssica internacional emergent sonant al cor del Montseny. Del 16 al 19 de juliol torna el Villa Margarita Music Fest Arbúcies. Una sisena edició única amb grans intèrprets formats als millors centres europeus. Viu la grandesa del trio Fortuny, conjunts internacionals, espectacles de màgia i una cloenda inoblidable en plena natura al Prat Rodó. Aposta per un festival proper, inclusiu i amb sistema de taquilla inversa. L'aforament és limitat i les entrades volen. Reserva ja la teva a villamargaritamusicfest.com o al Museu de la Gavella. Organitza Associació Villa Margarita Music amb el suport de la Diputació de Girona, l'Ajuntament d'Arbúcies i diverses entitats privades i comerços locals. Segueix-nos a Instagram, @villamargaritamusicfest_.
2: Time warp.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 71%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 67%.

0: Sintonitza Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
1: La teva veu, la teva ràdio. Tanca els ulls i imagina. La millor música clàssica internacional emergent sonant al cor del Montseny. Del 16 al 19 de juliol torna el Villa Margarita Music Fest Arbúcies. Una sisena edició única amb grans intèrprets formats als millors centres europeus. Viu la grandesa del trio Fortuny, conjunts internacionals, espectacles de màgia i una cloenda inoblidable en plena natura al Prat Rodó. Aposta per un festival proper, inclusiu i amb sistema de taquilla inversa. L'aforament és limitat i les entrades volen. Reserva ja la teva a villamargaritamusicfest.com o al Museu de la Gavella. Organitza Associació Villa Margarita Music amb el suport de la Diputació de Girona, l'Ajuntament d'Arbúcies i diverses entitats privades i comerços locals. Segueix-nos a Instagram @villamargaritamusicfest_.

0: molt i molt el Canemàs en aquest sentit d'un dossier central que es mullen, més ben dit, perquè sí, el d'aquesta nova entrega va versar sobre la festa i l'aigua.
1: Sí, sí, és molt interessant per aprofundir en temes des de diferents perspectives.
0: Exacte. Ep, en parlarem ara mateix, però mira, llum vermella. Benvinguts i benvingudes al Festa Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que s'escolta per la ràdio i per internet.
1: Hola Amadeu, hola a tothom. Avui som a divendres 3 de juliol de 2026, Diada de Sant Tomàs Apòstol. I atenció, perquè aquest és el programa número 852 de la nostra etapa digital i el 2641 de tota la nostra història. Ja som en ple juliol, de fet, i la calor apreta.
0: I com sempre ens podreu trobar al nostre web www.festafesta.cat i estem en un cap de setmana de festa major a molts punts del país. Avui volem saludar especialment la gent de Corbera d'Ebre, a la Terra Alta, d'Hostalric, a la Selva, de Llampies, al Gironès i de Polinyà, al Vallès Occidental. Bona festa major a tots i totes!
1: I pel que fa al contingut d'avui, el nostre tema central ens porta de nou al Canemàs, la revista de pensament associatiu, i concretament el seu dossier central, que gira al voltant de l'aigua i la festa.
0: Tenim per endavant 55 minuts de cultura popular de la bona de veritat. Veniu, sí, ens acompanyeu?
1: Ara sí, comença el Festa Festa.
2: Festa Festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.

0: Recordeu que el Festa Festa el podeu seguir a les xarxes socials i, per descomptat, accedir a tots els continguts a través del portal Tornaveu i del web de l'Institut de Cultura de Barcelona.
1: I també ens teniu a l'abast a Apple Podcast, Spotify i Overcast. I una salutació molt especial a les emissores de ràdio local que ens ajuden a arribar a cada racó del territori.
0: Avui tindrem l'actualitat del Tornaveu amb l'Emma Robres, el baròmetre casteller amb la Sara Soriol i les seccions Dites i refranys amb en Víctor Pàmies, els remeis de l'ermità amb Fra Valentí Serra de Manresa i les cançons que tornen amb Josep Maria Dell i un va de joc amb la companyia de jocs L'Anònima.
1: Però ara és el moment d'endinsar-nos en el pensament i en la recerca. Aquesta setmana ens centrem en el dossier L'aigua i la festa, de la revista Canemàs, que és el tema central d'aquest Festa Festa.
2: Festa Festa!
3: Amb Laia Camproví
4: i Amadeu Carbó.
2: Festa Festa és un programa patrocinat per l'Agrupació del Bestiari Festiu de Catalunya i la Federació d'Ateneus de Catalunya, amb la col·laboració de l'Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona.
5: L'aigua és molt més que un element essencial per la vida. Al llarg dels segles també ha esdevingut un símbol de fertilitat, purificació, celebració i identitat col·lectiva. Arreu dels països catalans, rius, fonts, platges o places han estat l'escenari de rituals, de festes i de tradicions que han convertit aquest element en protagonista de nombroses manifestacions de cultura popular. Precisament aquesta és la proposta del nou dossier central de la revista Canemàs, que en el seu número 32 posa el focus en la relació entre l'aigua i la festa. Un recorregut que reuneix investigadors de diferents territoris per documentar pràctiques festives tan diverses com els balls de plaça, els correaigües, les celebracions vinculades als rius o les festes marítimes, mostrant la riquesa i la diversitat d'aquest patrimoni immaterial. El resultat és un mapa ampli que travessa el conjunt dels països catalans i que permet entendre com un mateix element pot adoptar significats molt diferents segons el territori, la història i la comunitat que el manté viu. Alhora, el dossier també evidencia la vitalitat de la recerca sobre cultura popular i la necessitat de continuar documentant unes pràctiques que evolucionen constantment. Per conèixer com s'ha gestat aquest número i què aporta a l'estudi del patrimoni festiu, avui conversem amb Helena Espuny Arasa, directora del dossier central L'aigua i la festa de la revista Canemàs. Tot projecte d'investigació parteix d'una pregunta inicial. En aquest cas, la voluntat era entendre fins a quin punt l'aigua ha condicionat les nostres celebracions i quines lectures permet fer avui sobre la cultura popular.
6: I inicialment es volia abordar l'aigua per ser un tema ara en ment de molts per motiu del clima actual, tant per l'excés com per defecte d'aigua i les problemàtiques que comporta. Molts grups d'estudiosos estan girant la mirada actualment cap al passat per veure els problemes que comportaven les sequeres i els aiguats en altres moments de la nostra història i com ho feien els nostres avantpassats per gestionar l'aigua en períodes de sequera i de pluja excessiva. De la gestió tradicional de l'aigua, que és un tema molt extens, van passar l'aigua en el fet festiu, que tot i no ser tampoc un tema gaire acotat, sí que és una dimensió de primer ordre en la cultura popular. La premissa inicial fou una selecció d'articles que abordessin en el seu conjunt el màxim ventall possible de dimensions i significats de l'aigua dins el fet festiu en indrets ben diferenciats de les terres de parla catalana. No es demanava descripció de la festa, sinó reflexió al voltant de festes que tenen l'aigua com a element protagonista, festes que contenen algun ritual aquàtic i festes en les que la presència de l'aigua n'és només un element complementari. I com això ha pogut anar evolucionant al llarg del temps.

0: Malgrat la gran diversitat de festes que recull el dossier, totes comparteixen un mateix fil conductor, la manera com les comunitats han convertit l'aigua en un element de celebració, de cohesió i de transmissió de la memòria col·lectiva.
1: La riquesa simbòlica de l'aigua és universal a totes les cultures i al llarg de la història ha format part tant d'allò sagrat com d'allò lúdic de la nostra cultura. Un ball de plaça o un correaigües poden formar part d'una festa que celebra una sanació, que celebra la fi d'una epidèmia o la fi d'una plaga agrícola, per exemple. Un ball de plaça o un correaigües poden formar també part d'un romiatge que en el seu origen era una rogativa de pluja o d'una benedicció amb aigua beneita d'animals de treball. Independentment del paper més o menys destacat que tingui l'aigua dins de les diferents festes, en definitiva, el fil conductor és la seva indiscutible importància per a la gènesi i la preservació de la vida. I en les festes d'aigua i amb aigua tractades en el dossier s'apel·la a alguna o diverses de les dimensions simbòliques d'aquest element primordial. Pot ser la neteja, l'aigua que guareix, la que purifica, la que dona la vida, la que configura un paisatge o la que s'ho emporta tot.

0: La geografia també condiciona les formes de celebrar. Les festes vinculades als rius, a la costa, a les fonts o a les zones de muntanya responen a realitats molt diverses, però totes formen part d'un patrimoni compartit.
1: Doncs bé, hi ha factors físics determinants, com la presència del mar o no, però rius, rierols i fonts són més abundants i la gent hi ha acudit secularment per abastir-se, transportar, cultivar, netejar, curar-se i també per celebrar-hi rituals de rogativa, rituals de sanació, de benedicció, de rejoveniment, associats a una festa o que van esdevenir festa. Molt sovint aquests rituals de l'aigua s'entenen des del culte a les divinitats de l'antiguitat i això és comú a totes les terres de parla catalana que formen part de la mateixa cultura grecollatina o inclús anterior. El cristianisme els va integrar i els ha fet arribar als nostres dies, segurament transformant l'estructura de les festes, però no el sentit primigeni. Els elements singulars dins d'una festa i variants n'hi ha, fruit d'unes condicions històriques, geogràfiques, etc., concretes, de la creativitat de cada col·lectiu, però aquestes singularitats són sobretot elements festius que s'han conservat de manera més o menys aïllada en uns indrets concrets, que en el passat formaven part d'un model de festa més extès en el seu entorn i ha anat desapareixent o transformant-se segons les poblacions. Realment, les comunitats sempre han sigut permeables i s'han emmirallat en com feien la festa als seus veïns o en indrets més llunyans. També la religiositat dominant en cada moment ha estructurat de manera determinant el sentit i el contingut de la festa. Actualment li donem molt de valor a la singularitat, potser perquè el turisme cultural ara està més desenvolupat, però no sé si sempre se li ha donat tant de valor a aquest concepte.
0: Un altre dels aspectes que posa en relleu aquest número 1 és la importància de la investigació. Moltes d'aquestes pràctiques han estat poc estudiades o només es conserven gràcies a la feina d'investigadors locals i de les mateixes entitats culturals.
1: Doncs déu-n'hi-do el camí recorregut els darrers anys en la recerca sobre patrimoni cultural immaterial i en concret sobre festes. Els centres d'estudis han contribuït en investigar i documentar les festes locals i també particulars que mantenen repositoris constantment actualitzats, com el portal de festes del Manel Carrera. També podem citar estudiosos molt centrats en aquesta temàtica o els esforços de les administracions per catalogar i prendre mesures de salvaguarda del patrimoni festiu. Tot i així, hem hagut de cercar autores i autors que donessin perspectives diferents de les festes de l'aigua, no solament per la seva ubicació territorial, sinó també que poguessin parlar de festes amb funcions i dimensions simbòliques diferents i al mateix temps anessin més enllà de la mera descripció de la festa, que poguessin fer-ne reflexió, sigui de l'origen, sigui del perquè de l'evolució, sigui de la comparativa entre models diferents, etc. Resumir aquest tema en 6 articles és complicat, ja que la riquesa de la cultura festiva de l'aigua en les terres de parla catalana és molt més rica, evidentment.

0: correaigües com a elements de cohesió social. Però en tots els articles hi ha algunes dades que potser no sabíeu i caldrà llegir-los per descobrir-les.
1: Moltes gràcies, Helena Espuny, per haver-nos acompanyat als micròfons del Festa Festa. Nosaltres ara continuem amb el programa.
2: Festa Festa.
3: Si voleu tornar a escoltar el reportatge o qualsevol secció del programa, ho trobareu tot al web festafesta.cat.
4: Festa, festa.
5: Expedient C, amb Amadeu Carbó.
6: La recerca de l'aigua és fonamental per la subsistència dels grups humans. Tant és així que els experts vaticinen que els conflictes de la humanitat que actualment es centren en les qüestions energètiques experimentaran en un futur no gaire llunyà un gir centrant-se en el control i l'explotació dels recursos hídrics. Un dels mètodes emprats per localitzar aigua en el subsol, amb èxit demostrat, és la radiostèsia. A casa nostra, els recercadors d'aigua que usen la radiostèsia reben el nom de saurins. I com que en aquest cas el nom sí fa la cosa, ens remetrem a l'etimologia del mot. La paraula saurí prové de l'àrab, al-zuari, que vol dir il·luminat, que disposa el do de l'evidència, que veu on els altres no veuen res. Però si anem a cercar el significat al diccionari, en aquest cas el Dieg 2, ens dibuixa ja un personatge més concret amb la següent definició. Persona que amb una vareta a la mà o altre mitjà endivina o pretén endivinar l'existència d'aigües subterrànies o altra cosa oculta sota terra. En aquest cas, la definició és quasi bé iconogràfica, ja que el presenta amb una vareta, una de les eines tradicionals dels saurins amb les que majoritàriament identifiquem aquesta pràctica. De fet, la primera imatge és una pintura parietal d'uns 8.000 anys d'antiguitat trobada a les parets de les coves d'Altassili, al desert del Sàhara, on es veu un saurí fent ús d'una vareta en forma d'Y. Si bé aquest tipus de recerques van ser considerades màgia i bruixeria, cal dir que va ser notòria aquesta activitat entre els clergues. Els monjos del Cister van destacar en aquesta activitat a l'hora de situar els emplaçaments dels seus monestirs. Pel que fa al perfil actual del saurí a Catalunya és molt transversal, ja que trobem gent de totes les procedències, formacions, professions i estrats socials. Tot i així, la seva majoria són gent de la terra, que la coneixen en profunditat i l'estimen. Pel que fa als estris, eines o útils dels que es valen els saurins per fer les seves troballes, podem agrupar-los en dos grups: les varetes i els pèndols. Al primer grup trobem, com ja hem descrit, les varetes en forma d'Y, que són preferentment de fusta d'avellaner, però també poden ser d'altres fustes, com per exemple garrofer, lledoner, sarment, etc. Fins i tot hi ha qui se les fabrica en plàstic. També hi ha qui fa ús dels metalls fent varetes de coure i que es fan servir en jocs de dues peces. El grup dels pèndols agrupa tot un seguit d'estris heterogenis, alguns de fabricació molt rudimentària, formats per un còdol penjat d'un cordill, fins a alguns que utilitzen un rellotge suspès d'una cadena, una plomada d'obra, o els més sofisticats, fabricats amb cristalls polits amb una cadena de metall preciós. També existeix la possibilitat de que el saurí no faci servir cap mena d'estri en les seves recerques. Els procediments i les tècniques són força semblants entre tots els saurins, i el que pot tenir variacions són les interpretacions que dona cada saurí als moviments de les varetes o dels pèndols. Un cop s'ha trobat l'indret òptim, hi ha saurins que asseguren saber calcular també amb aquests estris la fondària del pou i el caudal que trobarem. Podem creure-hi o no, i pensar que tot plegat és superxeria, que ens arriba d'un passat de pràctiques suposadament màgiques i arcaiques, o que són davant de simples xarlatans i que tot plegat és una ximpleria. Però el cert és que actualment companyies i multinacionals dedicades a l'extracció, d'hidrocarburs contracten els serveis de saurins a l'hora de

0: fer les seves prospeccions. Moltes de les empreses que es dediquen a obrir pous fan el mateix. Els saurins, per tant, gaudeixen del reconeixement d'aquells que exploten i fan negoci dels recursos del subsol. Com Sant Tomàs, veure per creure, en els cas dels que dubten i en els cas dels que no, també. I per acabar, si s'us ha despertat la curiositat sobre aquest món fantàstic dels saurins, una recomanació bibliogràfica. Un llibre de Rosa Maria Canela i Valsebre. Bruixots de l'aigua, els saurins a Catalunya. Bona lectura.
1: I escoltem el primer tema musical d'avui, una versió molt especial del clàssic de George Moustaki, L'Emetec, a càrrec de la Cobla Marinada, amb la veu de Pere Martínez i els arranjaments de Vicenç Martín.

ni pastor grec i els meus cabells els quatre vents. I aquest mirar tan indecis, ara amargant, ara endolcit de dia.

0: Gràcies a la Cobla Marinada i al Pere Martínez per aquesta delicatessa musical que acabem d'escoltar. I ara connectem amb l'actualitat per saber què bull en el món associatiu. L'Emma Robres ens porta les notícies del Tornaveu.
1: Festa, festa!
2: Les notícies del Tornaveu.
3: Sense associacionisme no hi ha accés ni participació universal a la cultura. Aquesta és una de les frases que ens ha deixat el manifest elaborat per l'ENS de l'Associacionisme Cultural Català, entitat que aglutina el gruix de federacions nacionals de cultura popular. Aquest manifest ha sorgit arran del projecte de llei de drets culturals que, en paraules de la consellera de Cultura, Sònia Hernández, busca protegir la cultura no com a entreteniment, sinó com a dret. Malgrat estar d'acord amb l'objectiu de la llei, l'ENS no en comparteix els detalls. Ho explica la presidenta Rosa Maria Provencio.
4: Estem absolutament a favor que hi hagi una llei de drets culturals. El que no ens agrada és tal com està redactada ara, perquè no contempla els drets des de la base, sinó que contempla els drets des de l'altura. I s'ha de canviar l'ordre, perquè per arribar a dalt de tot, una ha de començar des de baix i anar pujant.
3: Així, l'ENS denuncia que el projecte de llei ignora la cultura organitzada des de la ciutadania i centra la seva mirada gairebé exclusivament als equipaments públics, les institucions i els sectors professionals. És per això que demanarà el vot negatiu si el text final no incorpora un bloc d'articles amb mesures concretes que abordin les necessitats de l'associacionisme. Citant el manifest, ha de quedar clar que la cultura popular i associativa no és un element complementari del sistema cultural català. N'és el fonament. Els ateneus són un dels actors més importants en la protecció i promoció de la llengua i cultura catalanes. Respecten i promouen la presència del català en diferents àmbits i procuren garantir-ne l'ús habitual en les activitats que s'hi programen. Aquest compromís dels diversos membres de la Federació d'Ateneus de Catalunya els ha dut a unir forces amb la Plataforma per la Llengua per elaborar un diagnòstic de la seva realitat lingüística. Aquesta anàlisi, que porta per títol Estudi de l'ús i la presència del català als Ateneus, si bé ha reafirmat el que la Federació ja sospitava, que són part del patrimoni viu que fomenta i normalitza el català, també ha plantejat nous reptes. Els principals, l'ús del català als bars i espais de restauració i també a la cartelleria dels actes aliens als equipaments. Pep Morella, el president de la Federació, considera que no es tracta d'una problemàtica únicament present als Ateneus, sinó de país. Creu que la solució passa, principalment, per viure desacomplexadament en català.
5: No tenim una societat 100% catalanoparlant, això és evident. Tenim molt flux de gent, perquè a més és un flux de gent. És una ciutadania que necessitem com a país. Aleshores, hem de tenir aquesta militància per anar treballant doncs, la necessitat de saber i de parlar català. No només la necessitat, sinó més a més doncs, un orgull de poder-ho fer.
3: Parlem, doncs, d'un primer pas de la Federació que, malgrat ja fer una molt bona feina, busca l'excel·lència.
6: Moltes gràcies, Emma, i de les notícies del món associatiu passem a les places, perquè les camises de tots els colors estan a punt i les pinyes estan ben preparades. Anem a conèixer com va el pols de la temporada amb la Sara Suriol i el seu baròmetre casteller.
2: Festa, festa.
1: Baròmetre casteller.
2: Amb Sara Suriol. 24 novetats en la setmana de Sant Joan.
7: Hola, companys. Tornem a ser aquí per relatar les novetats del baròmetre estrella. La Vella de Valls per Sant Joan va passar a encapçalar el baròmetre 2026 amb les novetats del 4 de 9 sense folre, 4 de 9 amb l'agulla i el 5 de 9 descarregat. Per la seva part, les Joves de Valls va fer el primer 4 de 9 sense folre de l'any i també va estrenar el 2 de 9. La Jove de Tarragona per Sant Joan i els Castellers de Vilafranca el passat dissabte han estrenat el 2 de 9. En la gamma de 8, els Castellers de Sants han sumat el 5 de 8 i els Xiquets de Tarragona han posat de sostre el 7 de 8. Els Xiquets del Serrallo han descarregat per primer cop el 4 de 8, el seu primer castell de 8 complet i són mereixedors d'un dels trofeus baròmetre un pis més. Per la seva banda, els Castellers de Terrassa han recuperat el 2 de 7. En la gamma de 7, els Nois de la Torre han presentat el 7 de 7, el 3 de 7 amb l'agulla. Els Castellers d'Altafulla han estrenat el 3 de 7 i 4 de 7 i els Matussers de Molins han revalidat el 3 de 7. En la gamma de 6, els Castellers de Santpedor han recuperat el Pilar de 5 i els Castellers del Prat han sumat el 4 de 6 amb l'agulla. També ha arribat a l'estrena els Castellers de Lausanne, de Suïssa, que han fet per primer cop un 3 de 6 i un 4 de 6. també ha obert al seu caseller la colla de la Cerdanya i els Salats de Súria. I això és tot per avui. Recordeu que podeu consultar el llistat sencer en línia al nostre web baròmetrecasteller.cat.
0: Gràcies, Sara Suriol. Estarem molt atents a les properes diades. Seguim ara amb música, ara amb un toc més d'autor. En Guillem Roma ens presenta aquest Equilibri.

que no seria sempre així. L'equilibri és una posició inestable.

0: Sempre és un plaer escoltar la pausa i el bon gust de Guillem Romo.
1: Fes de festa.
0: I d'aquest equilibri musical passem a l'equilibri de les dites i els refranys. Benvingut, Víctor Pàmies, al nostre espai de premiologia. Endavant.
2: Fes de festa.
3: Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
4: A l'enemic que fuig, pont de plata. La nostra fortalesa és la pitjor debilitat dels nostres enemics. Si sabem fer pinya i mostrar-nos cohesionats i coherents, res podrà desviar-nos del nostre horitzó. La dita recomana no acarnissar-se amb els vençuts ni dificultar-los la fugida. Ans al contrari, cal trobar-los una sortida digna que els allunyi i no doni peu a enveges i venjances. Jean Leroux d'Alembert, matemàtic i filòsof francès del segle XVIII, deia que la guerra és l'art de destruir els homes i la política és l'art d'enganyar-los.
5: Certament, Víctor, a vegades la millor victòria és deixar anar. Moltes gràcies i ara una cançó que s'adiu molt amb la temàtica del reportatge d'avui, Plou, amb Carles Belda i els Badabadoc.

0: Hem escoltat Plou, de Carles Belda i els Bada Badoc.
1: Festa, festa. Estiu 2026.
2: No et perdis els nostres programes especials de l'estiu. Començarem el 17 de juliol i fins al 18 de setembre. I trobareu converses i molta, molta música. No sé si refrescarà gaire, però serà de més bon passar.
3: Carol Duran Moreno, benvinguda al Festa Festa.
4: Moltes gràcies, molt contenta d'estar-hi.
3: Repassem una mica qui és la Carol Duran, més enllà d'aquest aspecte de la directora general.
4: Jo, clar, jo sóc músic, per començar, violinista, també canto, i d'altra banda gestora cultural. M'he format, sempre he portat els dos barrets i he anat fent els dos barrets i treballant, doncs, per fer-la arribar, doncs, a joves, a col·lectius que no els interpel·lava, doncs vinga, va, per què no, no?
3: Avui hem convidat en Pau Reig, un artista creador de figures festives, afincat al Solsonès, la seva terra, i que ja du un munt de bèsties i d'altres elements d'imatgeria construïdes, perquè també fa gegants, fa caps grossos. És per això que en aquesta entrevista l'hem titulat El pare de les bèsties. Tu com entres en el món de la festa?
5: La pregunta és, crec, com entra la festa a dins meu? Perquè no ho recordo. No ho recordo en el sentit que des de que sóc ben petit visc la festa major i el carnaval de Solsona des de dins. És una cosa que se'm mou a dins de les entranyes, se'm movia a dins de les entranyes, i tant és així que ho he hagut d'expressar d'una manera, no? Que ha estat una forma artística.
3: Tinc al meu davant a la Emma Escolano Joanola, que ets vicepresidenta, si no m'equivoco, de la FAC, de la Federació d'Ateneus de Catalunya. Vaig descobrir que ets fundadora de l'Avalot Teatre.
6: Sí, m'he quedat més endarrere. He fet alguna cosa de teatre, he dirigit teatre amateur, i fins i tot n'he fet, i als 50 anys vaig sortir, vaig fer una Mare Coratge de 4 hores, que encara no m'ho crec. Però em vaig anar quedant més a darrere i fent més ambientació de cinema, figurinisme i vestuari de teatre, cinema i circ, i em vaig quedar com una mica més als darreres.
3: El nostre convidat és Esteve Caramés Boada, l'actual director de programes culturals de l'Institut de Cultura de Barcelona.
7: Jo vinc del món de la ciència política, sempre especialitzat en la gestió pública, i vaig col·laborar ja de ben jovenet amb l'Eduard Delgado a l'Observatori Interarts. Amb l'Eduard van començar a fer projectes europeus de cooperació cultural internacional, i va ser l'Eduard qui em va introduir en tot aquest món.
1: Festa, festa. Estiu 2026.
0: Continuem endavant i anem a buscar remeis naturals i saviesa de convent. És el moment dels remeis de l'ermità amb fra Valentí Serra de Manresa. Avui ens parlarà del tabac, conegut també com l'herba de la consolació.
8: Festa, festa.
9: Els remeis de l'ermità. Un espai produït amb la col·laboració del calendari de l'ermità dels Pirineus. Guió i veu de fra Valentí Serra de Manresa, arxiver dels caputxins.
10: Pau i bé. Déu vos guardi. Avui us parlaré de l'herba de la consolació, que és el tabac. El tabac, actualment, és esguardat molt negativament pels efectes nocius que provoca fumar-lo de manera viciada, ja sigui amb pipa, cigarrets o purs. Però quan fou portat d'Amèrica, el tabac gaudí d'una gran acceptació pels seus efectes remeiers, especialment pel fet de contribuir a reanimar el cansament i afavorir la recuperació dels bons ànims, d'aquí que s'anomenés herba de la consolació. També d'alguns indrets, herba santa, hi ha duc herba del gran prior. Els frares caputxins tenien totalment prohibit fumar tabac, però en prenien de polvoritzat en forma de rapé, que ells mateixos preparaven en uns molinets que tenien instal·lats a les hortes conventuals. En el llunyà any 1592, l'apotecari del monestir de Montserrat, fra Antoni Castell, ja escriví sobre les rares propietats del tabac i oferí la fórmula per fer l'unguentum nicotianum. Semblantment a les apotecaries conventuals, amb les fulles del tabac encara tendres, els antics caputxins també havien preparat un ungüent cicatritzant que per fer-lo s'havia de prendre una lliura de fulles de tabaco tendre que es picaran en un morter i es posarà el suc en un plat i s'hi tiraran 3 onces d'oli comú i tot junt es farà bullir. I quan l'oli s'haurà sumit o haurà sumit el suc del tabaco, s'hi tiraran 3 onces de cera nova i 3 onces de resina de pi. I en ser la cera fosa s'hi tiraran 3 onces de trementina d'avet i s'atreu del foc i s'acola amb un drap de cànem en fi però el tabaco ha de ser de rebrot, que no sigui massa avançat, i sols les fulles que siguin com la mà. És molt bo per tota llaga i per la tinya. Amb aquesta recepta, en què intervé també la trementina, us saludo, com sempre, en pau i bé, i us desitjo molt bona salut amb l'herba de la consolació.
2: Moltes gràcies, Fra Valentí, per aquesta lliçó de botànica aplicada. I ara recuperem la memòria musical i sentimental. En Josep Maria Dell ens porta a les cançons que tornen. Avui un record especial del Salvador Escamilla i el tema Els Comediants.
8: Festa, festa!
11: Cançons que tornen.
8: Unes pinzellades a l'entorn de la nova cançó amb les veus dels seus protagonistes. Recull i presenta Josep Maria Dell.
12: Càpsula número 17. Salvador Escamilla. Sense arribar a ser un cantant de la nova cançó, sí que el nostre protagonista d'avui n'és un dels seus màxims responsables. D'entrada, canviem de sintonia.

0: Cantada en castellà perquè la dictadura franquista no ho tolerava de cap altra manera, a Radioscop va començar i es va cimentar una gran part de la història de la nova cançó. Radioscop, Radioscop, llega Radioscop. L'any 1964, Salvador Escamilla posa en marxa a Ràdio Barcelona un programa sense massa garanties de continuïtat, però que es converteix en un èxit sorprenent, imparable i de referència per a la cultura musical catalana. El seu objectiu és descobrir i projectar nous valors i noves veus que vagin consolidant el moviment endegat 3 anys abans per Lluís Serrahima, la nova cançó. Radioscop passa a ser una eina importantíssima d'aquell projecte.
1: Doncs la importància de fer de plataforma, d'altaveu, perquè es projectessin els que hi havien abans dels 16 jutges, alguns dels que hi eren però que encara no es deien 16 jutges, com el Miquel Porter, com els Rigol, com els Pauners, en aquell primer festival que es va fer en el Centre Comarcal Lleidatà. A partir d'aquest finestral obert de Radioscop es van començar a projectar els que hi havia abans, més els 16 jutges i els que van venir després.
0: Però no oblidem que Salvador Escamilla, a més de locutor, és també actor de doblatge i cantant. Recordem, per exemple, la pel·lícula Mary Poppins, on Escamilla no solament dobla la veu de Dick Van Dyke, sinó que també dobla i reinterpreta les cançons de la banda sonora. Això sí, en castellà, encara que anys més tard les pugui cantar també en català. Però entre el cine i la ràdio, Salvador Escamilla troba estones per enregistrar una bona col·lecció de discos amb versions d'èxits internacionals en català, com aquesta que recuperem ara mateix, Els Comediants.
2: Senyores i senyors, vinguin, ja han arribat Els Comediants. Passin, senyores, passin, grans

el taló. Els comedians han corregut carrerons, han anunciat l'espectacle amb gran remor de tambors. Davant l'església hi ha un carrot de color verd, amb les cadires d'un teatre cel obert. Darrere d'ells segueixen tots com infants, és tot el poble que ve pels comedians. Passin, senyores, passin, grans i petits, vinguin i veuran els bons comedians que escriuen cançons i les canten ells tot representant. Si voleu veure emocionats els companys en una història molt trista amb personatges humans, si preferiu veure somiar enamorats o veure grans capitans guanyar feroxes combats, veniu de pressa i comenceu a escoltar. Sota els estels el taló s'aixecarà. Quan els tres cops trenquin el blau de la nit, començaran a viure els comedians. Passin, passin, senyores, passin, grans i petits, vinguin i veuran els bons comedians que escriuen cançons i les canten ells tot representant. Els comedians ja han marxat del racó, han recollit el seu carro i despenjat el taló. Ens quedarà al fons del cor de cadú com una nena de sol.

0: Els comedians, un gran èxit de Charles Aznavour a través d'aquesta versió que va enregistrar Salvador Escamilla l'any 1963. Mort l'any 2008, ha estat un cantant ocasional, però sobretot locutor dedicat de ple a la promoció de la nova cançó des de meitat de la dècada dels anys 60.
1: Quan record, Josep Maria, moltes gràcies. I ara, per tancar el programa amb alegria, anem a jugar. Els amics de la companyia de jocs L'Anònima ens expliquen els secrets d'un clàssic, el joc del quinto.
2: Festa, festa!
3: Va de joc.
4: Un espai de la companyia de jocs L'Anònima. Escrit i presentat per Víctor Baroja, Aurora Cupani i Òscar García.
5: Juga amb nosaltres.
6: Nom del joc. Quinto, quina. A on? Vallès, Ripollès, Baix Llobregat i d'altres. Quan? Bàsicament per Nadal.
7: Si us dic la niña bonita, les mamelles de la Paula o el marrano, de què estem parlant? No, no us heu equivocat de programa. Us estic parlant d'un joc molt popular que s'hi juga pels vols de Nadal a moltes comarques catalanes. El quinto. També anomenat quina, rifa, plena o loteria vella, segons el lloc. És el pare del bingo. Alguns diuen que el va impulsar al segle X el rei francès Lluís IV per recaptar diners per l'estat. Us sona això, eh? La Loto Ravi, la 649? Per cert, aquest rei estigué vinculat a la història de Catalunya, però aquesta és una altra història. Com s'hi juga el quinto? Cada jugador té un cartró on hi ha els números de l'1 al 90, repartits aleatòriament i dividits en 6 grups de 15 números cada un, i en caselles de 3 fileres per 6 columnes. El jugador pot triar jugar una, dues o les caselles que vulgui. El lloro, o persona que treu i canta els números, va dient-los de forma divertida. És a dir, no diu el número que surt, sinó una frase, paraula o idea que es pot associar al número. Els jugadors o interpreten o sovint responen a la frase amb una altra frase enginyosa, establint-se així un simpàtic diàleg entre tots. Si el lloro és avorrit o no ho fa bé, el públic pot demanar el seu canvi. Tot el quinto és singular. La manera de tapar els números del cartró és amb guixes, llavors d'una planta de la que se'n fan farinetes, amb blat de moro, amb cigrons. Quan una persona ha complert una línia de 5 números, crida quinto i ja rep un premi petit. Aleshores, es segueix jugant per a la plena, és a dir, omplir tota la casella de 15 números. Els premis són variats i sovint en forma d'espècies. És un joc excel·lent, no només per Nadal, sinó per omplir una bona sobretaula i passar una molt bona estona.
6: Podries dir alguns nombres més en format quinto?
7: És clar que sí, però ho farem jugant. Jo diré una expressió i tu hauràs d'endevinar de quin número es tracta. El més petit. Molt bé. La niña bonita.
6: 15.
7: El licor.
6: 43.
7: Això no és un anunci. La mitja part.
6: 45.
7: El naranjito.
6: 82.
7: Les mamelles de la Paula.
6: 88.
7: Molt bé. Acabes de fer una plena.
8: Moltes gràcies als amics de l'Anònima. I amb la il·lusió de cantar l'últim número, aquest Festa Festa 2641 va arribant al seu final.
1: Festa Festa!

0: volem agrair la feina dels nostres col·laboradors del programa d'avui, que són l'Helena Espuny, l'Emma Robres, la Sara Suriol, en Víctor Pàmies, Fra Valentí Serra de Manresa, Josep Maria Dell i la companyia de Jocs L'Anònima.
1: I com no, a tot l'equip tècnic i de producció i associatiu del Festa Festa. La Núria Pasqual, l'Helena Mayor, la Marta Ibáñez, el Joan Serra i els que hem conduït aquest programa, la Laia Camproví
0: i l'Amadeu Carbó. Ara marxem, però ho fem amb un so ben nostre. Us deixem amb la sardana Marta, obra de Jordi Paulí, interpretada per la Copla Bohèmia.
1: Que tingueu un bon cap de setmana de Festa Major. La setmana que ve hi tornarem. Fins llavors, que vagi molt bé.
0: Adeu.

0: presenta El meu germà, escrita i dirigida per Marc Artigau i Caral. Una comèdia fraternal i tendra, amb dosis d'humor negre sobre les complexitats dels vincles familiars. Sobretot, dels germans. Els actors i germans en la realitat, Llorenç i Robert González, protagonitzen aquesta peça que combina teatre, música i poesia. Fins al 12 de juliol. Més informació a almaldà.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio. Linkat.
1: El baix baríton Brint Terfel arriba al Festival Peralada amb un programa fascinant que recorre la riquesa del repertori europeu. El gran lied de Schubert i Schumann, amb tocs de Debussy i Wagner, cançó galesa o musical britànic. Un viatge sonor que evidencia l'amplitud i sensibilitat d'una de les grans veus internacionals del nostre temps. Més informació a festivalperalada.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
2: Linkat. A Catalunya Ràdio.
3: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
4: Passa un minut de les 10 del matí, encara acompanyats de l'Olga Ruiz, el Jaume Clotet, l'Eduard Voltes i la Marta Monforte, molt pendents a aquesta hora del centre de comandament a la Bisbal d'Empordà, on ha de comparèixer el president de la Generalitat per actualitzar l'última hora de l'incendi que des d'ahir al matí crema les Gavarres. Allà, a l'Empordà, hi tenim el Fèlix Martín a la Bisbal. Fèlix, bon dia de nou.
5: Hola, bon dia.
4: A punt de comparèixer el president Illa, eh?
5: Sí, exacte, hi ha moviment ja de... S'ha acabat aquesta reunió de coordinació que estaven fent des de fa mitja hora i veiem que estan sortint, estan parlant, però encara no venen fins al punt on estem els periodistes esperant per aquesta compareixença del president. Suposo que no tardarem massa, això sí.
4: Fèlix, amb qui s'ha reunit el president de la Generalitat aquest matí?
5: No ho hem vist, no ens han deixat entrar exactament fins al lloc on eren, però evidentment hi havia també la consellera Parlon, hi havia també alguns alcaldes de la zona i evidentment hi havia tots els tècnics i responsables tant de bombers com d'agents rurals i Mossos d'Esquadra. Mm.
4: Recordem que hem de parlar de 2.400 hectàrees cremades i...
5: Sí, entre 2.200 i 2.400, agents rurals aquest matí ens limitaven a 2.200, però és evident que la superfície exacta costa molt de discernir a aquesta hora. Aquest seria el perímetre que hauria bastat aquest incendi. Hi haurien plaques, clapes al mig, que potser no estarien cremades, però sí que es treballen aquesta superfície al voltant de 2.200 hectàrees, la meitat al municipi de Monells, Cruïlles i Sant Sadurní de l'Heura.
4: Són 7 municipis els que s'han confinat, entre 10 i 12.000 persones confinades, tot i que el missatge de confinament es va enviar a 40.000 persones. Concretament són els municipis de Calonge i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, la Bisbal d'Empordà, Llagostera i Santa Cristina d'Aro. Fèlix.
5: Exacte. Sí, sí, són tots els pobles que hi ha, per dir-ho així, des de la Bisbal, ens en posem d'esquenes a la Bisbal, mirem cap avall, doncs és el que hi ha a dreta i a esquerra i anant cap al sud, mirant cap a la costa i anant cap a Santa Cristina d'Aro i cap a l'interior, el Gironès. Aquests municipis són els més pròxims on va començar l'incendi ahir, que ha afectat un 97% del massís de les Gavarres, que és aquesta zona forestal tan àmplia, tan plena de vegetació i que continua cremant a aquesta hora.
4: Amb uns bombers que han estabilitzat ja el 70% del flanc dret. Tu ets a la Bisbal, ets al pavelló municipal, oi? On s'ha instal·lat aquest centre de comandament. Expliquem-ho. Parlem també de l'incendi de la Bisbal, l'incendi de les Gavarres, per esquerra és on es va començar.
6: Estàs escoltant Ràdio Arbúcies, l'emissora de la Vall del Montseny.
7: 107.6 FM.
8: Tenim a Arbúcies una temperatura de 27 graus i una humitat del 41%.
0: Són les 10 del matí. Ara comença una nova edició de l'Amics i Residents a Arbúcies, amb Jordi Soler i tota la colla de col·laboradors a la sintonia de Ràdio Arbúcies. Som-hi!
5: El futbol és l'opi del poble. Amb l'arribada de la competició de nacions per excel·lència, tot queda en un segon terme. Ni guerres, ni conflictes. Potser algun terratrèmol de nefastes conseqüències a Veneçuela li poden robar protagonisme. Fins i tot la pugna política estatal, amb les polèmiques judicials contra el PSOE, semblen perdre pistonada mediàtica. Entre el futbol i la calor tampoc hi ha moltes ganes de fer servir el tupí i donar-hi moltes voltes, que les vacances són ben a prop. Comencem una nova edició d'Amics i Residents Arbúcies. Us presentem les veus que ens acompanyaran avui al programa. Xavi Soler, el nostre meteoròleg de confiança, farà el repàs de com ha anat el temps aquesta setmana, presentarà la previsió del que s'espera pròximament i acabarem la secció amb un tast de divulgació i ciència. A la secció, Carles Carbonell, el nostre expert del món del motor, ens farà la darrera crònica de la temporada. El tema del dia va dedicat a les activitats culturals. Jordi Romero, regidor de Cultura de l'Ajuntament d'Arbúcies, presenta el seguit de propostes del seu departament per aquests dies d'estiu, tant del cicle Notes d'Aigua com d'altres propostes. I tancarem amb en Jordi Masnou, el nostre advocat. Ens porta nous casos de jurisprudència real al final del programa. Serà Fets i Llei. Aquesta és la grella d'avui. Esperem que pareu bé l'orella. Això és Amics i Residents des de i per Arbúcies.

0: Hola, què tal?
1: Ai, fas una veu radiofònica ara, aquí.
2: Oh, què et penses?
3: Collons, oh, té molts anys d'experiència,
2: aquest home. Molts anys d'experiència a la ràdio, què et penses, tu?
0: Radioactivitat.
3: Quina música voleu?
2: Home, una guai, tio.
4: Bé, vale, carinyo, m'has tret guapo.
0: Hem de tenir en compte que avui és dissabte.
3: Sí, sí, sí, se sortirà demà.
0: Avui és dissabte. Per tant,
4: que hem de dir bona tarda, bon dia o bon vespre?
3: És el dia
4: bon
3: 22.
0: Perquè és el dematí a les 10, oi?
4: Si ens equivoquem, es pot tornar a repetir o no?
3: Llavors
4: no.
3: Ho tallaré. Tallaré, faré corta i pega.
0: Vale, vale.
4: No pateixi l'explicador que tinguis i ara.
2: No em passa res aquí.
3: Vale.
0: Deixem així.
3: Doncs
2: tot ho farem.
3: Tot ho farem.
0: Bueno, rigorós indirecte.
3: Molt bé, doncs preparats tots?
5: Amics i residents. Ràdio Arbúcies, 107.6. Et donem la veu.
6: Trima Motor Bosch Car Service patrocina l'espai de la Meteo, de l'Amics i Residents Arbúcies.

0: Una setmana més, entrem a l'antena de Ràdio Arbúcies a partir de les 10, la colla dels amics i residents. Avui ho fem amb l'edició 824 i saludem, com és perceptiu, el més matiner dels nostres col·laboradors, Xavier Soler. Bon dia.
1: Molt bon dia, Jordi.
0: Com estem?
1: Doncs encantat, com sempre, de ser aquí amb tots vosaltres.
0: Meravellós, fantàstic, fantàstic. La nostra audiència ja ho sap i ho comenta, i és que aquest espai de la Meteo està patrocinat per...
1: Trima Motor.
0: Trima Motor patrocina amics i residents. I farem gala a aquesta gentilesa entrant en temàtica, i no és altra que la de fer primer el repàs del que ha estat aquesta setmana el temps a Arbúcies i Rodalies.
1: I Rodalies. Doncs bé, una setmana encapçalada bàsicament per la calor, però una calor que ha afluixat una miqueta respecte a la setmana precedent. Fa 7 dies parlàvem de 35-36 graus de temperatures màximes aquí a la nostra vall, i aquesta setmana ha reculat una miqueta la temperatura, i ara tot just estava repassant els valors màxims d'aquesta setmana, i fins i tot el dia 1, que era el dimecres, vam tenir una temperatura màxima de tan sols, compte, de tan sols 29,5 graus. Que dit això fa 10 anys, semblaria que és una calor ja de ple estiu, i ara tot just sembla que ens hàgim de conformar amb aquests 29,5 graus. Imagina't el que, doncs, com ha evolucionat el clima en tant només aquesta darrera dècada.
0: Sí, hi ha hagut un salt espectacular, no? Per tant, molta monotonia.
1: Molta monotonia, correcte. Després hem de dir que aquest dimecres van assolir aquests 29,5, però dijous ja van pujar a 33, ahir també divendres se'n van assolir els 33 graus, i bé, les temperatures mínimes encara donen una miqueta de respir, que tot just parlarem del tema que parlarem a continuació, també de la diferència important de les temperatures màximes i mínimes. Doncs bé, Arbúcies hem tingut, per exemple, dimecres 18 graus, dijous 17, divendres 16. Bé, de moment és allò de dir que encara es pot dormir i força bé aquí a la nostra vall.
0: Sí, es pot dir que no estem com a Barcelona, que tenen aquelles nits tropicals i aquelles nits caldejades, o com n'hi diuen...
1: Nits tropicals, nits roents, fins i tot, quan és més de 30 graus, i després hi ha les... ara m'has agafat, més de 25 és... nit tropical, nits...
0: caldejades.
1: Ara ja m'has agafat. Ara no
0: cardades del tot.
1: Podem dir-ho d'aquesta manera, sí. Podem dir-ho. Ara no...
0: No era roents?
1: Roent és més de 30, i el nit

0: No calamarsa, sinó pedra de tamany de pràcticament de pilotes de golf. Per tant, això, per sort, no ens va afectar. A Santa Coloma es van acumular 87 litres per metre quadrat en només aquesta tempesta de tarda, i nosaltres vam quedar una miqueta rasquillada i ens va afectar de manera d'aquests 13, 12, 11 litres que comentàvem.
1: Potser haurem de començar a pensar a agafar assegurances contra la pedra i que ens cobreixin aquestes cosetes, perquè això potser es anirà repetint, eh?
0: Hi ha estudis que diuen que sí, que com els fenòmens violents van a més, doncs els fenòmens violents associats a també a calamarsa o pedra és molt probable que també augmentin amb el pas dels anys.
1: O ja directament comprar vehicles militars que vagin blindats. Això també
0: o una bona assegurança, però bueno, sí. Quan les assegurances es donin compte ja deixaran d'assegurar segurament les pedregades.
1: O posaran les quotes molt altes.
0: Efectivament.
1: Doncs anem per l'altra part de lo que és la meteo, que és la predicció. M'estic avançant. La predicció del que vindrà després de lo que hem dit fins ara.
0: Doncs el que vindrà després del que hem dit ara és bàsicament calor.
1: Hem deixat la pausa dramàtica. Doncs, la gent deu haver pensat, se'ls hi ha espatllat alguna cosa.
0: Ho has fet molt bé. De fet, has posat aquesta pausa que podria semblar que ja s'espera un gran canvi de temps. Doncs no, ja ho hem anunciat, que no s'esperen gaires canvis. De fet, aquest mena d'impàs petit en el que la temperatura ha reculat una miqueta sembla que tornarà a pujar a partir, sobretot, de demà diumenge. A partir de demà diumenge els termòmetres tornaran a enfilar-se. De moment, no sembla que sigui tan intens la calor com la que vam tenir fa una setmana, però d'aquests 30 graus que teníem aquests dies de màxima, potser passarem als 32-33. Sembla que el pic màxim de calor de la propera setmana, aquí almenys a la nostra vall, serà entre dimecres i dijous, sobretot dimecres, on les temperatures podrien arribar momentàniament per sobre dels 35 graus. La resta de setmana sembla que els termòmetres màxims es mouran al voltant dels 32-33, que Déu-n'hi-do, però almenys no estarem en aquests 35-36-37 o 40 que sí que hi haurà a Ponent. Sembla, això sí, que a partir de finals de setmana podrien arribar alguns ruixats, algunes tempestes, però ben bé, fins dijous i divendres ni tan sols al Pirineu s'esperen ruixats. Per tant, una setmana marcada per l'estabilitat meteorològica i aquest retorn de la calor, que, insistim, no serà tan forta, però que continuarà fent, això sí.
1: Sí. Estarem a la banda alta dels termòmetres sense assolir rècords, però bé, esclar, haurem d'anar-ho suportant com es pugui.
0: Correcte, i de fet ara afegeix una dada més que sempre m'ho preguntes i ja m'afegeixo, Jordi. Quin és el temps que esperem de cara al mes de juliol o agost?
1: M'ho acabes de treure la boca.
0: Doncs mira, aquest cop sí que m'han recordat, i la veritat és que pràcticament tots els models consultats el que donen és que les temperatures estaran per sobre de la mitjana, és a dir, que farà doncs una miqueta més de calor del que tocaria per aquestes èpoques de l'any. Però clar, ja és una frase que no parem de repetir, si més no en aquest programa, setmana darrere setmana. I per equilibrar una miqueta la balança, sí que sembla que el mes d'agost, ja sé, queden molts dies, queden moltes setmanes, però sí, això és el que indiquen a data d'avui, sembla que podria estar o ser una miqueta més plujós de la mitjana. Per tant, el mes d'agost, el mes d'agost podria ploure una miqueta més per compensar aquestes altes temperatures.
1: Bueno, ja està bé, no? Per això sempre parlem no d'una previsió, una predicció, bueno, sí que ho és, però és com una tendència, no? Que sembla que la tendència aniria per aquí, que llavors ja anirem si es va complint.
0: Correcte, sempre parlem de tendències.
1: I ara anirem per la segona part de la meteo. Ara sí, ja deixem la meteo estricta. Encara que no serà allò ben bé deixar-ho del tot, perquè avui la qüestió d'aquesta part que és més de divulgació gira al voltant de la calor i rècords a Europa.

0: aquest tema del Major Lazer, J Balvin i featuring El Alfa, que no sé qui és aquest xaval, és un que va de ros molt curtet amb unes ulleres de sol, i que ens serveix per il·lustrar això, els rècords que s'han estat produint aquests, perquè aquí ens queixem de la calor, però és que a Europa déu-n'hi-do el que han estat xupant.
1: Correcte, de fet farem un repàs relativament ràpid dels valors de rècord que han tingut a Europa, però és que després ens farem ressò també de les conseqüències d'aquesta onada de calor a Europa i també de què és el que implica aquesta calor, perquè moltes vegades estem parlant i només ens quedem amb el titular de les temperatures màximes. Però comencem i sobretot doncs, tinguem en compte que no només hem de tenir o d'estar amatents a les temperatures màximes, sinó també a les temperatures mínimes. Però anem al tema que ens tracta avui. Aquest juny de 2026... Europa directament ha sofert o ha superat molts dels rècords que ja tenia en anys anteriors. Què volem dir? Per exemple, a França, el 24 de juny, que recordem que entre el 21 i el 24 de juny és quan va haver-hi el pic de calor, aquesta onada de calor més forta, però la resta de juny també ha estat amb temperatures molt elevades, doncs bé, el 24 de juny a França va ser el dia més càlid enregistrat mai al país. El que ja ha tingut temperatures...
0: Valor absolut.
1: De mitjana, o sigui, no, més que de mitjana, sinó de temperatura... Més de valor absolut, valor mitjà. Agafes totes les temperatures màximes de totes les estacions que tenen a França i fan i surt un valor. Doncs aquest valor va ser de 30,0 graus. És a dir, un valor mitjà de 30 graus en un mes de juny no s'havia assolit mai a França des que hi ha registres, és a dir, pràcticament des de finals del segle XIX, 1800 i una miqueta més.
0: Això vol dir que entre les parts de França més fresques i parts de França més càlides, en què s'ha estat més amunt i més avall d'aquesta xifra, al final la mitjana queda així, vol dir que ha fet una calor general molt important.
1: Correcte, que no ha sigut una zona molt, molt concreta, que ha sigut una àrea molt delimitada, en què hi ha hagut valors elevats, sinó que ha estat una temperatura màxima molt extensa a tot el territori. I, a més, també ha estat rècord la temperatura, ara sí, la màxima més elevada, que han arribat a 43,8 graus. Una temperatura que França, des que hi ha registres, no havia assolit mai. Però és que, a més, també es va assolir, o s'ha trencat el rècord, de la nit més càlida. És allò que dèiem, ens fixem molt en els titulars de les temperatures màximes, però hem
0: però
1: de...
0: les mínimes també són importants.
1: Són molt importants, i tot seguit ho explicarem el perquè. Doncs què? Una temperatura mínima mitjana, és a dir, agafem totes les estacions, quina temperatura mínima ha tingut, i fem una mitjana, i trobem un valor, aconseguim un valor. Quin és el valor? De 22 graus. És a dir, nit, el que deies abans, més de 20 graus, nit tropical en el conjunt del país de França. Què vol dir? Que hi ha moltes localitats que van assolir molt més de 22 graus, evidentment d'altres que van assolir menys de 22,
0: però, esclar,
1: però
0: que...
1: moltes eren més de 22 graus i la mitjana 22 graus.
0: O sigui, a França també s'estan fent a la parrilla.
1: Doncs sí, de fet a França concretament les temperatures màximes van obligar a reduir una miqueta la producció d'algunes centrals nuclears, perquè l'aigua del riu, fins i tot, que és amb el que refrigeren el combustible,
0: el reactor nuclear,
1: doncs estava massa calenta per refrigerar-les, i llavors el que vam decidir és rebaixar una miqueta la producció, això segons l'Organització Meteorològica Mundial. I parlem de França, però si ens anem a Alemanya, nou rècord absolut. Rècord absolut de 41,7 graus. Mai Alemanya havia assolit una temperatura de 41,7 graus. A més, diferents estacions meteorològiques d'aquell país van aconseguir o van batre el rècord durant 3 dies consecutius, no només un, sinó 2 i 3. O sigui que era una persistència també important de les altes temperatures. I, compte, l'est de Saxònia, a Alemanya també, va registrar una temperatura mínima de 29,4 graus. És una de les temperatures mínimes més caloroses, no només d'Alemanya, sinó de molts dels països de Centre Europa. O sigui que és un reflex que no només França, sinó Alemanya, i ara passem, per exemple, al Regne Unit, que diries, bueno, Regne Unit queda una miqueta més...
0: Sí, estan una mica més al nord, no?
1: Doncs no. La temperatura rècord d'aquest mes de juny, en aquest cas de Regne Unit, va ser de 37,7 graus. És a dir, 2 graus més que l'antic rècord, que l'antic valor... O sigui, no és que el va superar per dècimes, no, no. Va ser a lo grande, allò de dir, va, anem a superar el rècord, doncs el superem per 2 graus.
0: Sí, sí, és com un caniata que fa la marató i no és allò mig un segon o dos o tres segons, no.
1: Correcte.
0: Un parell de minuts, ben bé.
1: Correcte, i per primera vegada el Met Office, que és el Servei Meteorològic d'Anglaterra, va emetre avisos vermells de calor extrema per 3 dies consecutius. O sigui, que imagineu-vos la magnitud de la calorada que es va assolir en aquest país. Països Baixos, també un nou rècord de 39,4 graus. Suïssa, rècord de 39 graus a Basilea. Àustria, 40 graus a Viena. Hongria, 40,7 a prop de Budapest. I així acabaríem...
0: Sí, anar fent.
1: Anar fent. I la veritat és que les xifres són... impressionants. Per exemple, 190 milions de persones van estar sota avisos de temperatures de superiors als 35 graus en el conjunt d'Europa, i moltes ciutats europees tenien temperatures per sobre dels 5 i 12 graus del que correspondrien aquests dies del 21 i del 24 de juny. Per tant, són valors que ja donen una idea del context, de la magnitud d'aquesta calorada. Un dels efectes, ja no parlem de més dades d'aquest episodi tan rellevant, és que a Europa, i això ho deien molts dels experts climàtics que hi ha a Europa precisament, és que aquest continent no està preparat. Espanya, Portugal, probablement sí, Catalunya...
0: Sí, els països del sur sí que...
1: Sí, Itàlia poder sí,
0: Itàlia,
1: si us fixeu no ha sortit
0: també.
1: Itàlia, ha sortit sí. Més entre Europa i el nord d'Europa.
0: Sí. Estan una mica més adaptats a...
1: Estan una mica més adaptats, i sembla que doncs els edificis, sobretot, estan adaptats més pel fred que no pas per la calor, sobretot centre i nord d'Europa. Llavors, clar, els arriba una onada de calor d'aquestes característiques, que a poc a poc doncs, sembla que aniran a més, doncs clar, el que fan els edificis és... tota aquesta irradiació que emet el sol durant el dia la capten els edificis, i com estan fets aquests edificis per no, o sigui, molt
0: molt ben aïllats,
1: molt ben aïllats per no deixar escapar l'escalfor un cop que ha entrat, sí. Això ha dificultat molt doncs refrescar. I ara parlo de les temperatures mínimes, perquè durant el dia la radiació solar era intensa, i en canvi durant la nit, precisament per el tipus de construcció d'aquests edificis del centre i nord d'Europa, no deixava escapar aquesta escalfor, aquesta radiació, i es mantenien temperatures molt altes durant les nits també.
0: Ah, el tema és que aquí ens hem anat posant les piles, ja fa anys que molts establiments ja tenen aires acondicionats, és més habitual veure serveis públics amb aires acondicionats, cosa que no passa a països com Alemanya, Anglaterra, França, on parlem de tot, molts hotels, de molts edificis públics, ja no dir cases particulars, que poden estar més o menys aïllades pel fred, però que després no tenen aquesta contrapartida de poder-se refrescar si és que fa calor durant l'època estival.
1: Correcte, em faig ressò ara mateix, i no ho tenia escrit en el guió, d'una notícia que va sortir a TV3, de que a París tenien les teulades, no me'n recordo de quin material estaven fetes, i que és un material, bueno, que està, o aquestes teulades estan reconegudes, no les poden per la ciutat, per París, pel país, que no les poden tocar, és com una mena de patrimoni. I llavors, clar, aquest tipus de material era metàl·lic, però no recordo exactament quin.
0: Sí, de zinc o de...
1: No, és que no ho recordo.
0: De xapa de zinc.
1: I això, clar, això també afavoreix doncs,
0: sí, clar,
1: aquesta captació de la...
0: Això s'escalfa, és un metall, s'escalfa molt, absorbeix molt ràpidament l'escalfor, i és clar, llavors...
1: I llavors aquests més de 3.000 morts que hi ha hagut atribuïbles a aquesta onada de calor, segons diferents agències europees. En definitiva, doncs ens toca patir aquest canvi climàtic, que sembla que Europa és un dels continents que està menys preparat, el que també afectarà més, el sud d'Europa encara una miqueta més, i el Mediterrani encara una miqueta més. Per tant, Catalunya i tots els països que estan a la riba del Mediterrani haurem d'anar en compte amb aquestes, no només temperatures màximes, sinó compte amb les temperatures mínimes.
0: I els que venen equips d'aire condicionat, aerotermi i tot això, doncs tant d'enhorabona, perquè durant uns quants anys el negoci anirà la mar de bé.
1: Canviem de feina, Jordi.
0: Sí, jo sí, fan falta instal·ladors, això ho diuen, per això hi ha tanta immigració, busquen gent que ens muntin les coses, perquè els lampistes van de cul. Molt bé, doncs Xavi, ho deixem aquí, i a ritme del J Balvin i els col·legues acomiadem la secció.
1: Fins la setmana que ve.

0: Reparem el vostre vehicle amb la representació i garantia de Bosch Car Service. Diagnosi, manteniment, mecànica i electrònica. Líders en tecnologia i confiança. Som Trima Motor Arbúcies. A Trima Motor Bosch Car Service tenim vehicles nous i d'ocasió. També som especialistes en vehicle elèctric. Descobriu tot el que us podem oferir a trimamotor.com, a Instagram i a Facebook. I visiteu les nostres instal·lacions al passeig Palacagüina 4, al costat de la rotonda d'entrada Arbúcies, i al telèfon 972 16 25 99. Trima Motor Bosch Car Service. Preparats per tot allò que el teu vehicle necessita.
1: Trima Motor Bosch Car Service patrocina l'espai de la Meteo, de l'Amics i Residents Arbúcies.
2: Tanca els ulls i imagina. La millor música clàssica internacional emergent sonant al cor del Montseny. Del 16 al 19 de juliol torna el Villa Margarita Music Fest Arbúcies. Una sisena edició única amb grans intèrprets formats als millors centres europeus. Viu la grandesa del trio Fortuny, conjunts internacionals, espectacles de màgia i una cloenda inoblidable en plena natura al Prat Rodó. Aposta per un festival proper, inclusiu i amb sistema de taquilla inversa. L'aforament és limitat i les entrades volen. Reserva ja la teva a villamargaritamusicfest.com o al Museu de la Gavella. Organitza Associació Villa Margarita Music amb el suport de la Diputació de Girona, l'Ajuntament d'Arbúcies i diverses entitats privades i comerços locals. Segueix-nos a Instagram @villamargaritamusicfest_.

Les llengües es moren si no es parlen. Sabies que 8 de cada 10 catalanoparlants canvien de llengua, és a dir, abandonen el català quan algú els parla en castellà? Vols capgirar aquest hàbit? En tens prou en 21 dies. D'entrada, en català. Oficina de Català d'Arbúcies, Consorci per a la Normalització Lingüística.

0: Doncs anem a saludar el nostre col·laborador d'aquesta setmana, que és en Carles Carbonell. Bon dia, Carles.
1: Hola, bon dia, nois.
0: Com estem? Avui t'enganxem fora de casa,
1: Sí, estic a la carretera, ja m'he parat i tot.
0: Bueno, parlem de motor, doncs si estàs per la carretera, doncs mira, està relacionat una mica amb la teva secció.
1: Va de cotxes.
0: Va de cotxes tot. Bé, doncs anem per feina. Quins temes tenim avui sobre la taula?
1: A veure, el campionat del món de ratllis, el World Rally Car, el campionat del món de Rally Cross, i per aquest mes tindríem la pujada Alt i el Rally Sprint d'Alt, que se celebra precisament aquesta setmana, vale? A l'igual que el campionat del món de Rally Cross, que també se celebra aquesta setmana, i bueno, tindríem aquestes cosetes.
0: Molt bé, perfecte. Molt bé, molt bé. Doncs, si et sembla, comencem per el Mundial de Rallis, no?
1: Sí, comencem pel Mundial de Rallis, que, bueno, de moment encara falten diverses proves. Lidera l'Elfyn Evans en Toyota. De fet, fan triplet. Bueno, de fet, fan cinc primeres posicions en Toyota. Vull dir que...
0: Ho estan arrasant.
1: I el campionat del món. Estan, sí. 162 punts a l'Elfyn Evans. En Katsuta amb 151 segon, l'Ogier amb 125, que bueno, vull dir que d'aquí a final de campionat ja es veurà, però si no seria el rècord històric amb 10 campionats del món, perquè si en té 9 a l'igual empatats amb el Loeb, si no ho dic malament, amb 9 i 9, doncs seria, el superaria per un en Elogia, en cas de que guanyés aquest temps, però bueno, això sobre la marxa es durà. En Sant Pajari també a 116, l'Oliver Solberg amb 103, cinquena posició, amb sisena posició el Terreno Vila amb Hyundai, amb 95, i també amb 95 empatat amb setena posició l'Adrián Formals. Bueno, ara es va celebrar a final de juny, del 25 al 28 de juny, a l'Acròpolis. El va guanyar l'Ogier. Segon va quedar Terminovil, el 58 segon. Tercer va quedar en Katsuta, però ja més despenjat en 3 minuts en fons. Quart, en Sant Pajari, ja 5 minuts de dues. I l'Elfyn Evans, 154. I ara, bueno, ara es farà dues setmanes que faran la primera prova, el 17 al 19, al Rally Estònia. I, bueno, es anirà veient que aquí encara no hi ha res decidit, encara poden passar diverses coses. Es veurà ja amb què.
0: Sí, perquè ara en aquests dies d'estiu no sé si es fa una mica d'aturada estival durant la competició, si ja no es fan més competicions durant aquest mes d'agost, o l'aturada és molt petita.
1: Bueno, ara el juliol sí, perquè després el juliol la fan aquesta i després l'altra no sé ara quan queia, però sempre fan un mes i pico de peron, si no m'equivoco, fan un peron, bueno, fins com tothom, no? Que diuen,
0: sí,
1: fan
0: vacances. I a partir de mitjans d'agost ja hi tornen.
1: Bueno, no sé quan, l'altre no sé, perquè sé que és la d'Estònia i l'altre, la següent, no sé quan queia. Però bueno, juliol, agost, setembre, igual ja és setembre, perquè sé que estan un mes i pico de paro, normalment, i ja et dic, no vaig mirar això i ara ni ho tingui comptat si la segona quan serà, però ja et dic que l'Estònia serà mitjans de juliol, o sigui, juliol, agost, sí. O era ja mitjans d'agost, un mes o menys el que vam fer de peron.
0: O sigui que quan tornem al setembre no hauran passat masses coses. La cosa estarà bastant igual.
1: Bueno, sí, hauran fet a Estònia i bueno, es veurà a veure una més.
0: Molt bé,
1: tampoc
0: fantàstic.
1: No hi ha molta diferència del Katsuta a l'Evans, no hi ha molta diferència. De l'Ogier d'allò, bueno, sí que ja n'hi ha una mica més, però bueno, encara queden diverses proves. Vull dir que pot passar moltes coses.
0: Molt bé. És un està sent un mundial de ral·lis molt disputat, molt frec a frec.
1: Sí, ara faltaria en aquell Roman Pera, que llàstima és que es va, ja va dir, bueno, ja plego veles, dos mundials va semblar que en va tenir prou, i, bueno, de moment, i, però hagués estat bé que hi hagués set, també, però bueno.
0: Per donar encara, encara més salsa a la cosa.
1: Sí, i, però de totes maneres va fer la feina de molt jove i molt ben feta. Vull dir que, va ser el pilot més jove de la història en guanyar el campionat del món de rally. Vull dir, n'ha guanyat dos, ens en va fer un sí o no i un altre cop sí. Vol dir que...
0: Però a tu t'hauria agradat.
1: Va fer tot aquí.
0: A tu t'hauria agradat que hagués continuat, eh?
1: A mi sí. Bé, amb jo tampoc no és que d'allò, però ja m'agradava. Vull dir, ostres, vull dir que jo em trec el barret, eh? Però bueno.
0: Bé, doncs, i, això és el que dona de si el Mundial de Ral·lis i després el tema del Rally Cross.
1: Sí, perdó. Després, el tema del Rally Cross se celebra, com us he dit, el 4 de juliol, que era aquesta setmana, a Suècia. I de moment l'encapçala l'Andreas Wackerot amb 65 punts amb Volkswagen en Polo. Després hi ha en Johan Christoffers un segon amb 64 punts, només un punt, també amb un Polo. Després una mica més despenjat en tercera posició el Christian Baby amb 54 punts amb un Fiesta. En quarta posició hi ha en John Turpinen, sembla que es pronuncia, amb Hyundai, amb 53 punts. O sigui, del primer al segon es porten un punt i del tercer al quart també només es porten un punt. Van,
0: també, sí. També està molt disputat.
1: Sí, i cinquè en Juha Rikkonen amb 40 punts amb un Peugeot 208. Bueno, veurem a veure de cares a... Bueno, encara, clar, encara també falta. I, bueno, i després tindríem també interessant per la setmana que ve la Cerdanya, la pujada alt el diumenge durant pràcticament bastantes hores del dia, perquè al matí fan entrenaments, diverses entrenaments lliures i després fan, sembla, són 4 o 5 curses seguides, i el dissabte prèvi a la pujada fan el Rally Sprint, també de ratlles d'asfalt del Campionat de Catalunya. També en el mateix traçat, però bueno, que per cert, si no hi ha, bueno, si hi ha res, no, hi haurà, si Déu vol, hi haurà en Jordi Soldevila de copilot amb en Dani Muntades, que copilotaran en Dani Muntades, i faran el Rally Sprint el dissabte. Perquè una cosa és dissabte i diumenge, no hi ha res a veure qui corre dissabte amb qui corre diumenge.
0: Són els que, diguem-ne, representen una mica la honrilla local en quant a pilots que hi ha actualment a Arbúcies.
1: Sí, perquè sí, perquè precisament hi he parlat avui amb en
0: ah, sí?
1: En Jordi.
0: Ah, sí?
1: Que li ha fet tres curs demà o de matí, i dic, ah, vale, perquè no estava al cas que també corria molt ball d'esprim aquest. I bueno, després també és una pujada interessant perquè hi ha pilots i cotxes bons, després hi ha els Demon Cars, que són aquells cotxes amb carrosseria de fibra, amb xassis tubulars, aquests que tiren tant.
0: Sí, és com una mena de TT, no? De vehicle d'aquests que són, sí, el que dius tu, estructura tubular molt, sí, molt senzillets.
1: Sí, molt senzillets, que corren molt i pesen poc, i bueno, són coses ja més per fer més espectacle, vull dir que, bueno, que ja tiren. I res, veurem a veure. Jo, de fet, no hi anem mai, o sigui, a la pujada alt. I aquest any sí que hi aniré el diumenge a veure la pujada. I bueno, tinc ganes d'anar-hi, perquè al final l'he pogut coincidir, perquè sempre quan no tenia naps tenia cols, i ara, pues, aquest any aprofitarem i anirem el diumenge al dematí. I, bueno, a veure què tal.
0: Molt bé, molt bé. Fantàstic.
1: I,
0: doncs,
1: bueno, sap greu que no puc anar a veure en Jordi, perquè en Jordi corre el dissabte, però jo els dos dies no hi puc anar-hi. Vull dir que, clar, no pot ser tot.
0: No. Però ara actualment, diguem-ne que faci competició, em sembla que alguna vegada ho hem comentat, que participi en alguna prova d'algun campionat local, em sembla que en Jordi és l'únic, però els altres són més temes de regularitat, que són uns campionats, diguem-ne, sí, més per veterans.
1: Correcte, i després, bueno, després també hi ha en Gael, que fa el campionat d'Espanya dels buggies, aquests que corren dels side by side, no sé,
0: sí,
1: com es diu.
0: Sí, wow, sí, sí, sí. També és com una mena de vehicle d'estructura tubular, però que ja estan dins d'una categoria determinada.
1: Correcte, ja és una altra modalitat. I, bueno, i en Jordi sí, que com a ratlli que jo sàpiga, després no sé si hi havia... ara no surt el nom. Un altre noi que de vegades fa de copilot. Ara no surt el nom. Bueno, ara m'ha marxat del cop. Bueno,
0: ja et sortirà. Ja passa això.
1: Sí. Vaig trenjar coses de pansa.
0: Sí.
1: Però bueno. Bueno, doncs més o menys seria això el resum aquest. I bueno, bueno, interessant per qui vulgui anar a la Cerdanya. Està menys acalorat o no, no se sap. Per veure que tant si és el ratll sprint com la pujada, bueno, el traçat és xulo i bueno, hi ha bastantes paelles, és tot, bueno, tot en pujada, evidentment, i bueno, ja veurem a veure què tal, ja us explicaré.
0: Perquè de cara a aquest estiu també abans parlàvem de que el Mundial de Ral·lis doncs s'atura, suposo que a nivell més local també les competicions agafen una mica de respir i no hi ha masses curses ara durant aquest mes de juliol, agost.
1: No, ara està més parat tot. I després al setembre, crec que és, també n'organitzen uns, els que organitza el Ral·li Lliure Costa Brava, que en Àlec Romaní també organitzen un, però això ja estem parlant del setembre, al Marroc, que es diu... un clàssic Marroc o algo així, que també és, bueno, aquests que estan de moda ara com el nom que vam anar a córrer nosaltres o quin és el Panda Ride o coses d'aquestes, i ara pues, bueno, aquest també n'ha organitzat un, bueno, que ja és la segona o tercera edició, si no m'equivoco, i bueno, i així ens està el tema. A veure, després de la calor ja que torni a venir amb ganes tot.
0: Fantàstic, Carles, doncs no sé si no tens més tema, ho deixaríem aquí.
1: Sí, per ara sí.
0: Vale, doncs Carles, res, només desitjar-te que passis unes molt bones vacances.
1: Igualment,
0: i que agafis forces, perquè de cara al setembre esperem que comptar amb tu per una altra temporada, vaja, si vols continuar.
1: Sí, home, si pagueu com sempre, sí, ja va bé.
0: Sí, ja parlarem amb l'Agustí Rovira, que és el que porta el tema de les dietes, és el tio dels calés, i aviam si et fa un altre contracte d'aquests fantàstics i meravellosos.
1: Vale, va.
0: Doncs vinga, Carles, vale, doncs, molt bones vacances.
1: Igualment, salut.
0: Salut. Vinga,
1: adéu.

0: Aquest juliol, els teus diumenges a la tarda tenen una cita fixa. Torna al cicle Notes d'aigua. Tres diumenges, tres concertassos, tots a les 7 de la tarda. Comencem el diumenge 5 de juliol amb Retrio. Imagina't, la música tradicional de tota la vida, de sobte, agafant el ritme del soul, jazz i swing. Brutal! Són tres autèntics veterans amb més de 20 anys de rodatge que de ben segur us faran moure. El diumenge 12 de juliol, creuem els dits, perquè torna Mathieu Saglio i el seu espectacle de violoncel Cello Solo. L'any passat ens va caure tota la pluja del món a sobre i vam haver de suspendre, així que aquest any ens prenem la revenja. No us el podeu perdre. I el diumenge 19 de juliol, al gran final, viurem la cloenda de la sisena edició del festival Villa Margarita, la cirereta del pastís per tancar el cicle com cal. Ja ho saps, bona música, bon ambient i la millor manera de tancar el cap de setmana. Notes d'aigua, tots els diumenges de juliol a les 7 de la tarda al Prat Rodó. T'hi esperem.
1: Jaimar patrocina la secció Va de cinema amb David Merino. Tot seguit us presentem el concurs El misteri de les tres bandes sonores.
0: I ara anem per escoltar les que seran les tres bandes sonores misterioses que amaguen una pel·lícula que cal que vosaltres esbrineu. Per tant, comencem per la primera.

0: Bé, això és el que podem posar d'aquesta banda sonora molt, molt melòdica, eh? Una banda sonora així molt ampulosa, però que jo crec que identifica molt l'estil d'aquesta cinta.
1: Sí.
0: Doncs bé, la deixarem aquí. No sé si podem donar més detalls del que és la pel·lícula. Ho deixem així?
1: No, deixem-ho així.
0: Deixem aquesta i ara anirem per la següent, que és una cosa ja una mica més de pes.
1: Aquesta és fàcil, penso.
0: Potser no caldria posar-ne massa.
1: Una mica més, una mica, sí? Més. Sí, perquè has d'arribar a la torna, que sí. Després hi ha...
0: Això... Primer unes flautetes...

0: Ho deixem aquí?
1: Aquí, perfecte.
0: Doncs deixem aquí aquesta música i anem per la darrera.

0: Doncs aquesta és la darrera d'aquestes tres bandes sonores d'aquesta setena edició del misteri d'això, de les tres bandes sonores. Però bé, doncs esperem que els nostres concursants tinguin ganes encara de confiar en el concurs i de participar.
1: Són una mica més fàcils que l'altra, i aquesta última és més fàcil del que sembla. Tot i que és molt difícil, és més fàcil del que sembla, per una raó bastant òbvia.
0: Que no direm.
1: Si no, perdria la gràcia.
0: Molt bé, David, doncs ho deixem aquí. Gràcies.
1: A vosaltres.
2: Podeu participar a través d'Instagram al compte de l'Amics i Residents Arbúcies o al WhatsApp de Ràdio Arbúcies al 603 487 129 amb una nota de text o de veu breu. Us esperem.
3: Jaymar patrocina la secció Va de cinema amb David Merino.
4: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
5: La banda sonora

0: apreada a Borrassà, que de puta se'n va anar. I el bisbe el va atrapar i la paga i la missa li va quitar. I quan va trobar la puta, li va dir, com és que no veniu a cardar? Diu, és que el bisbe de Borrassà m'hi va atrapar i la missa i la paga em va quitar. I doncs, veniu aquest vespre, amagueus a sota el llit i deixarem el bisbe tuït. I quan arriba el bisbe, diu, beneïda sigui aquesta puta i el polvo que vaig a fotre. Diu, amén! Diu, qui ha sigut aquest element que m'ha destrempat l'instrument? Diu, capellà de Borrassà, que per cardar la missa i la paga li van quitar. Diu, doncs, a partir d'ara, la paga et serà donada i la missa et serà també
1: tornada.
0: I a partir d'ara, tots dos a cardar.
2: Amics i residents, us donem la veu. Ràdio Arbúcies, 107.6.
3: Esteu escoltant Amics i residents a la sintonia de Ràdio Arbúcies. Fem una pausa i tornem després del butlletí informatiu.

0: L'incendi forestal que crema al massís de les Gavarres al Baix Empordà es manté actiu a aquesta hora i ja ha cremat més de 2.000 hectàrees. L'objectiu avui dels bombers, poder-ne estabilitzar el flanc dret. Es manté el confinament en 7 municipis de la zona. Una situació que també afecta la xarxa viària en alguns punts. Equip viari, situació a aquesta hora.
1: Doncs estan tallades ara per aquest incendi al Baix Empordà la G660 entre Calonja i la Bisbal d'Empordà i la GB6612 entre Calonja i Llagostera. Afegim que per un incendi industrial està tallat l'accés de la C35 cap a la P7 a Granollers en sentit nord.

0: Actualitat que també ens fa parlar dels Mossos d'Esquadra. Detenen un home presumptament relacionat amb la mort a trets d'un noi de 15 anys al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, a Barcelona, dijous. La investigació continua oberta, està sota secret d'actuacions. Donald Trump carrega contra el comunisme en un discurs molt patriòtic des del Mont Rushmore. El president nord-americà aprofita l'inici de les celebracions dels 250 anys de la independència dels Estats Units per carregar contra els demòcrates, amb la vista fixada ja a les eleccions de mig mandat. Crides de revenja entre els milers d'iranians que omplen els carrers de Teheran per acomiadar el líder suprem de l'Iran. Avui comencen els funerals per Ali Khamenei. El seu fèretre recorrerà diverses ciutats de l'Iran i l'Iraq en processó. Les autoritats esperen una assistència de 20 milions de persones en un gest de força del règim dels ayatolàs. El sector del lleure demana al govern que incorpori les sortides i colònies al currículum perquè siguin activitats obligatòries. El sector està en crisi des que 1.300 escoles i instituts públics han decidit que el curs vinent no faran sortides ni colònies per reclamar millors condicions laborals i més recursos per l'educació. Van Morrison omple de blues l'auditori del Fòrum de Barcelona. El concert que va fer ahir en el marc del Festival de Jazz de la ciutat, el Cansant de Belfast va interpretar bona part de les cançons dels seus últims discos i no hi van faltar grans clàssics de la seva llarga carrera musical.
1: Esports. L'Argentina de Leo Messi jugarà els vuitens de final del Mundial contra Egipte després de guanyar Cap Verd per 3-2 aquesta matinada a la pròrroga. Messi ha fet l'1-0 i també ha fet l'assistència que ha donat la victòria a l'Argentina. Messi, de 39 anys, és el màxim golejador d'aquest Mundial amb 7 gols i s'ha convertit en el primer jugador que arriba als 30 partits en Copes del Món. Colòmbia, per la seva banda, s'enfrontarà a Suïssa als vuitens de final després de guanyar Ghana aquesta matinada per 1-0. Avui comença el Tour de França a Barcelona amb una primera etapa que és una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres entre el Fòrum i Montjuïc. Tadej Pogacar és el gran favorit i busca el seu cinquè Tour.
2: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
3: La banda sonora del teu dia.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 28 graus i una humitat del 36%.
3: No us equivoqueu pas, no. Esteu a la sintonia de Ràdio Arbúcies i esteu escoltant el programa Amics i Residents. 18a temporada.

0: El bon temps convida a sortir sempre que la calor no apreti massa. És amb aquesta premissa que moltes activitats de lleure cultural busquin els mesos d'estiu per dur a terme aquestes activitats de caire musical, espectacles de teatre o dansa, per confegir una oferta d'estiu que avui desgranarem. I ho farem amb la presència a l'estudi de Ràdio Arbúcies del regidor de Cultura, Jordi Romero. Gràcies per venir. Bon dia.
1: Hola, bon dia. Moltes gràcies.
0: Com estem?
1: Bé, acalorats, però bé, força animats i bé.
0: Molt bé. Doncs anem a fer aquest repàs. Entrem en una època plena d'activitats. Els formats que teniu en marxa fins ara han funcionat? Com ho valoreu?
1: Sí. De fet, és un... El que és el Prat Rodó, el cicle que es diu Notes d'aigua, és un cicle que ha anat funcionant molt bé. Tots tres concerts que hem anat fent any rere any han anat funcionant amb diferents propostes musicals i culturals que hi ha hagut. I, bueno, és un espai que els plataners ens protegeixen, la riera ens refresca una mica i, per si de cas, portem galledes amb aigua fresca perquè la gent pugui veure i reposar-se una miqueta.
0: O ja directament tirar-los galledades d'aigua.
1: Bueno, això potser no, però que la gent pugui veure una aigua freda, perquè allà s'està bé, però el canvi a vegades és...
0: Molt bé, doncs, si et sembla, anem per anar destriant tota aquesta sèrie d'activitats que tenim sobre la taula, perquè comencem per el cicle Notes d'aigua, un cicle que ja porta uns quants anys funcionant.
1: Sí, jo aquest cicle ja me'l vaig... Quan vaig entrar de regidor, el regidor anterior, el Manel, ja el feia funcionar, i crec que abans, fins i tot l'Albert Manyer, crec que va posar en marxa aquest cicle. És un cicle que bàsicament l'hem anat mantenint, potser canviant una miqueta els estils musicals, perquè cada regidor té la seva...
0: El seu feeling.
1: El seu feeling, diguéssim.
0: Les seves dèries.
1: Ens agrada més una cosa, els altres amb una altra. Però així tot, sempre hem procurat fer una programació que sigui bastant amable per tothom, vull dir que agradi a molta gent, que... i el que sí que hem procurat és que sigui una programació d'una alta qualitat.
0: Molt bé, doncs si et sembla comencem amb el diumenge 5 de juliol, que això ja ho tenim a sobre.
1: Aquest, sí.
0: Amb els Retrio, que és un grup de música tradicional que a poc es va transformant, agafant ritme de soul, dixie, jazz i swing. Si les podem sentir una mica.

0: cosa força, força alegre, força animada.
1: Sí, sí, el grup Retrio són tres, com el seu nom indica, és un contrabaix, és una bateria i un piano, i el que fan és agafar peces tradicionals, no sé, com la presó de Lleida, per exemple, o la moixarganga de Sitges, l'arranquen i la van transformant a poc a poc al llarg del que dura la cançó, amb un ritme de jazz, de swing, de... allò, van modernitzant, diguéssim, sempre amb aquests tres únics instruments. Són tres grans músics, o sigui, són uns virtuosos cadascú del seu instrument, i tenen una altra cosa, són un grup de Sitges que actua, el seu cau, diguéssim, és el Cau Ferrat i el Museu Maricel. Allà toquen, crec que, si no, cada setmana, molt, molt sovint.
0: Són els músics residents.
1: Són els músics residents, i aquests museus tenen molta relació amb el Santiago Rusiñol.
0: Ah.
1: Perquè el Cau Ferrat era un de les cases de Santiago Rusiñol, que també va venir a pintar,
0: sí,
1: a Arbúcies.
0: Sí, sí, a principis del segle XX.
1: Per tant, encara que sigui una miqueta així de rebot, diguéssim, agafem la riera que va estar pintant el Santiago Rusiñol amb el grup resident del museu, de la casa museu que tenen a Sitges.
0: Sí, aquest punt de contacte,
1: sí,
0: no?
1: Sí, n'hi ha un històric. Punt de contacte històric i cultural que, bueno, fa certa gràcia, i el grup és molt bo, jo crec que agradaran moltíssim.
0: Doncs aquests són els Retrio,
1: sí,
0: que actuaran, seran els que iniciaran aquest cicle, i després passem amb el Matías Saglio, que sí, és una cosa totalment diferent,
1: sí,
0: però que diguem-ne que va estar una mica de pega, perquè ja tenia, sí, que actuar l'any passat.
1: Aquest és un concert de deute, diguéssim. És un concert que li devem al públic i que li devíem amb ell, perquè va fer un esforç tremendo de venir, de col·locar Arbúcies a la seva gira, que és una cosa impressionant. Si mireu al web, està per Alemanya, per França, per Àustria, i fa una parada a Arbúcies, no? I va ploure el que
0: no hi ha escrit,
1: o sigui, després de la del Matthew, la següent pluja bèstia va ser la de la Botifarrada, vull dir que i va ploure moltíssim, i vam tindre de suspendre el concert, era impossible aguantar-lo. A la segona cançó vam tindre de parar-lo, i li vaig prometre tant al públic com a ell que vindrien aquest any, i aquest any espero que faci un dia esplèndid, que puguem gaudir del concert. Aquest és un concert que per mi és una mica especial. És una persona sola amb un cello, ell és francès, resideix a València i fa el que podríem anomenar música culturalment mediterrània. O sigui, sentirem sons de música del nord d'Àfrica, sons de Turquia, sons de jueus, sons, o sigui, una miqueta aquell mediterrani que s'ha barrejat i que ha sapigut viure en pau durant èpoques, i altres no, però bueno, és una miqueta allò, poder escoltar una cançó amb arrels àrabs i després una cançó amb arrels jueves i després una cançó amb arrels franceses, ens dona una miqueta la imatge aquesta d'una cultura comuna que penso que no hem sabut aprofitar lo suficient i que ens hem estat barallant sempre.
0: Quan, malauradament, sí.
1: Les èpoques històriques amb què s'ha col·laborat són les èpoques històriques culturals més riques que hi ha hagut a la humanitat, diguéssim. O sigui que, a veure si

0: dificultat de que, a més a més de que és un virtuós del cello, doncs està contínuament doncs amb manipulant aquesta electrònica per crear aquest efecte.
1: Exacte, i és molt, molt bonic. Vull dir que és una persona que té molt de públic i ven molts discos i és conegut a nivell europeu. Vull dir que la seva gira, no sé si té 50 i pico concerts a aquest...
0: I com el va enganyar per venir a Rússia?
1: Jo el conec d'un antic grup que es deia Jerez, Texas, que era guitarra, bateria i ell amb el cello, i feien una cosa tan exagerada com barrejar el flamenc i el jazz.
0: I sí, ja li ha agradat sempre fer coses exòtiques.
1: I va ser la primera vegada que jo vaig escoltar un cellista que no feia Bach, que feia jazz, que feia música moderna. I em va agradar molt, i fa molt de temps que el conec, el segueixo, i li vaig proposar venir a Arbúcies.
0: I va dir que sí. Va, farem un forat per venir a Rússia. Doncs escoltem-lo una mica.

0: sí, se sent com
1: se sent al baix el dutum,
0: sí, sí, sí, com hi ha algú altre que està tocant, sí, de fons, però que no és algú altre, és ell que s'ha gravat abans i s'ha s'ha activat aquesta, aquest fons.
1: Exacte.
0: No?
1: És...
0: ell fa com de solista i de fons hi ha aquesta base que va fent el ritme,
1: l'arrencada de la cançó és el ritme,
0: sí,
1: i
0: sí,
1: després
0: sí, sí,
1: ell
0: sí,
1: li va afegint els solos i li va afegint altres coses,
0: i no sembla que sigui un de sol a l'escenari,
1: no,
0: sinó que sembla que hi hagi mitja orquestra.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Doncs aviam si tenim més sort i aquesta vegada doncs no ens plou i podem gaudir de l'actuació del Mathieu. Bé, doncs clar, el cicle Notes d'aigua és un cicle de tres concerts, sí, perquè ja ens n'anem llavors el dia 19 de juliol, ja serà l'última etapa d'aquest cicle. I aquí tenim un habitual, un fix, que és el Festival Villa Margarita.
1: Sí, és el concert de cloenda d'un festival que jo el trobo fantàstic. O sigui, una família d'Arbúcies que ens obre la seva casa perquè puguem anar a escoltar joves músics de música clàssica d'una qualitat extraordinària. I fem l'últim concert de cloenda, el fem amb tots els músics que han participat, el fem també el Prat Rodó, i és un moment molt, molt, molt màgic. Vull dir que veurem, jo aquest concert, evidentment és la sisena edició, però és la quarta que a mi em toca fer i em toca estar com a regidor, i ha sigut molt, molt interessant veure com ha anat creixent el festival, sobretot amb la qualitat interpretativa, però la gent que l'hagi seguit s'adonarà compte dels músics que han anat participant en diferents festivals han crescut d'una manera esplendorosa. Vull dir que els nois que sortiran a aquest festival a tocar han millorat, però una barbaritat respecte al de fa 2 anys. Vull dir, han crescut com a músics una barbaritat. Vull dir, n'hi ha alguns que han anat repartint l'Arola, la violinista i la pianista, i fins i tot el mateix Joan amb la guitarra, i podem anar veient l'evolució. Vull dir que vam fer aquest concert de presentació als voltants de Sant Jordi, i la veritat és que vam quedar com, jo almenys vaig quedar com bastant impressionat de dir com has millorat de tocar amb un any, amb dos, i bueno, podem anar-ho veient. I a més tenim això, a part del concert de cloenda, tenim 3 dies als jardins i a dins de la casa de Villa Margarita, on és fantàstic.
0: I a banda, parlat també amb la gent del Villa Margarita, amb en Joan Furiel, la Lali, vaja, els Joans, perquè el fill el teníem via telefònica. Ens van explicar que també, que a part de tenir talent jove, també tenen alguna pinzellada de talent veterà.
1: Sí.
0: Venen un trio que també són fantàstics, i després tenim a un acordionista brasileny també. Sí.

0: que no és pas ben jove, no? I l'actuació al final amb una soprano i una professora del... sembla que va dir la princesa Sofia de Madrid, vull dir, un nivell que dius brutal, o sigui, que tindrem això, la dualitat del talent jove emergent, però també aquesta veterania i gent consolidada que ja està que ja està ficada al mercat, no?
1: Sí, sí, és la selecció d'artistes és espectacular, és molt s'ho treballen molt i és molt bonic. Jo voldria dir-vos, aquest concert d'acordeó, que és de l'Octavio d'Assís, que és un brasiler, jo amb aquest noi no l'he sentit, però dir-vos que la primera vegada que vaig escoltar un concert d'acordeó clàssic, bueno, és una cosa... Clar, la gent associa l'acordeó amb un vaixell que va pel
0: amb una habanera,
1: amb sí. una habanera i
0: això. Amb alguna cançó d'aire francès.
1: Sí, però és espectacular. A mi em va agradar. No era aquest, però bueno, la qualitat en els que fan la selecció els hi donem per suposada. Però aneu a veure un concert d'acordeó. No és un instrument habitual. I la veritat és que és magnífic escoltar-lo.
0: Doncs en tindrem una mostra aquest 19 de juliol amb aquests concerts que es fan al Prat Rodó, tots a les 7 del vespre.
1: Tots a les 7 del vespre, exacte. Sí, sí. Quan comença a baixar una miqueta la calor i es comença a estar bé.
0: Passa l'airet, aviam si em passa una mica sí, sí. I ens refresca una mica l'aire de la Riera.

0: I si deixem ara el Notes d'Aigua, aquí ja acabaríem i entraríem després la setmana següent, doncs ja estem en temps de festa major. Entremig tenim els dimecres amb alguna sardana, no? Les recuperen les
1: doncs
0: sardanes.
1: Comencem el dia 1, que és aquest dimecres passat,
0: sí, sí.
1: Ja va començar a les 10 de la nit a la plaça de la Vila, i farem una entreballada el dia 15. L'any passat vam fer una, aquest any fem dos, és doblar l'oferta, però bueno, és setmana sí, setmana no. Hi ha hagut una el dia 1 i el dia 15 torna a haver-hi. El dia 1 va estar la copla d'Arbúcies, i el dia 15 ve la principal de Banyoles. Vull dir que tindrem dues coples i...
0: I aviam si la gent respon i aquesta revifalla de les sardanes doncs es nota una mica.
1: A veure, vinga, per això es fa.
0: Doncs aquestes són les sardanes a la plaça, que ja ho tenim en marxa, i llavors doncs ja entrem amb el concert en Fer-se Fosc el darrer dissabte d'agost, que aquí tenim dues activitats. Bueno, una, però que tenim dos grups, no? Tenim?
1: No, és una big band amb cantant.
0: O sigui, tenim per una banda... Explica'm una mica...
1: Sí, t'explico. El Fer-se Fosc va ser un projecte que va néixer l'any passat amb la idea de trobar-nos a Joanet l'últim dissabte d'agost tota la gent que està de vacances, de segona residència, que ha vingut a passar, més tota la gent d'Arbúcies que està aquí al poble i que ha passat l'agost aquí o que ja ha tornat de vacances. Perquè clar, l'últim dissabte d'agost és aquell dissabte que dius: ostres, demà hem de fer maletes i dilluns tornem a treballar.
0: És el dia de la depressió.
1: Exacte, llavors com això, l'any passat vam portar un grup de vents, que eren cinc músics de vent de metall, que es deien el Barnabas Quintet, i aquest any ens tirem encara més, perquè va anar molt bé l'any passat i fem una aposta una miqueta més alta. Bé, la Telva Rojas, que és una cantant de boleros cubana extraordinària, amb una veu impressionant i un porte i un estar sobre de l'escenari que déu-n'hi-do, que està acompanyada per la Big Band de la Selva, que són com 10 o 12 músics, amb secció de vents, piano, bateria, guitarra i la veu. Vull dir, serà una nit, tarda nit de boleros i de cançó cubana i caribenya i tal, que agrada a tothom, gent gran, gent jove, i que penso que pot ser molt bonica. La idea és començar a quarts de vuit, perquè encara n'hi ha llum, i com es va desenvolupant el concert, es va fent-se fosc.
0: Es va enfosquint.
1: I una miqueta això va sortir de la cançó aquella del Serrat, que diu: i sovint en fer-se fosc de lluny m'arriba una cançó, no? I vam dir, bueno, doncs per què no ho fem? Aquesta idea, per què no la portem a la pràctica? I la vam portar a la pràctica i va anar molt bé. I espero que aquest any també vingui molt bé. Va venir molta gent de Joanet, va pujar molta gent d'Arbúcies a Joanet a veure. Ho recuperem, un espai que no s'havia utilitzat gairebé fins ara perquè creixin les herbes només. I bueno, és bonic, és una aposta que val la pena, i val la pena que la gent la gaudeixi.
0: Uh-huh. I potser també algun de Sant Hilari també s'hi va costar, no?
1: També, el que passa és que estan en festa major i sempre diuen, no, és que estem en festa major, però sí, bueno, sí. Aquella hora a quarts de vuit poden baixar,
0: poden
1: i després
0: fer...
1: i després anar a sopar i després anar a la festa.
0: Ah,
1: sí, sí que poden fer-ho.

0: Bé, un estil cubà absolutament inconfusible.
1: És un concert de Las Vegas.
0: Sí.
1: Amb trompetes, amb cantant, vull dir, clar.
0: És... Aquí la tenim actuant amb una altra orquestra, no és la Big Band de la Selva,
1: sí?
0: Però bé, és una de les actuacions on ja ens fem una idea de com pot anar la cosa. I ja entrem al setembre, on aquí doncs, sempre hi han activitats. Aquí sí. Comencem amb el circ. No sé quina fórmula es farà servir aquest any.
1: Bueno, el circ es plantarà la setmana de l'11 de setembre a l'Espai Verd. És aquell circ petitet, eh? No és un...
0: Sí.
1: És un circ bàsicament...
0: Davant de la Farga.
1: Sí, és un circ que bàsicament el que fa és un espectacle de pallassos, de clown i d'equilibris i de voltaretes i tal, però bueno, és una carpa petita, fan una nova, van venir fa 2 anys amb una obra, aquest any han estrenat una obra nova que es diu Les Noces de Figaro, que agafa una miqueta la idea de Les Noces de Figaro, de l'òpera, i bueno, venen a muntar, sembla que el dia 9 o 10, i estaran de l'11 de setembre, que aquest any cau, crec que amb dijous, fins al diumenge a la tarda, en funcions de tarda i vespre. Bueno, vespre tampoc molt vespre, eh? Vespre vol dir a les 8.
0: Sí, dureta, no? Una cosa... Perquè sí, deu estar molt adreçat a un públic infantil, sí, familiar.
1: Sí, encara no hem acabat de concretar, però jo crec que es fa un passe a les 6 i un passe a les 8, una cosa així perquè tothom se'n pugui anar després retirar-se
0: dureta,
1: cap a casa o allà on vulguis.
0: Ja cap per al setembre ja es fa fosc abans, ja fa més fresqueta, esperem que faci
1: ja
0: més fresqueta.
1: I es fa el que se li diu el Parc Monger o l'Espai Vera, allà davant de la Farga.
0: Aquest espai cada vegada va agafant més embranzida.
1: Bueno, allà fem això del circ, fem lo de les jornades del Vescomtat de Cabrera, i bueno, clar, és un espai que ens dona possibilitats de moltes coses. Vull dir que s'ha de cuidar una mica, s'ha de posar uns lavabos i un punt de llum, però això és relativament senzill, això ven, t'ho descarreguen i ja està, i jo crec que té moltes possibilitats. I vaig estar pensant de fer cinema
0: a la fresca,
1: però no vaig acabar de concretar-ho perquè és una mica sorollós per fer cinema. Passen cotxes i tal, i sí. M'ho vull pensar una mica més, digues.
0: Sí, perquè si hem de posar plaques antisoroll...
1: No val la pena, vull dir, podem fer-ho en un altre lloc, però potser la nit que vaig estar allà mirant-ho passava algun camió, passava això, i vaig pensar, ui, aquí n'hi ha... Pot haver
0: soroll. Hi poden haver interrupcions.
1: I ho haig de pensar més. Però sí que és un espai que té moltíssimes possibilitats, sí.
0: I llavors ja entrem en les activitats de la plec de la capella.
1: Exacte.
0: Que aquí no sé si hi ha alguna obra de teatre o...
1: Doncs al Teatre del Centre, el Jordi, fan una estrena, cada any fan una estrena que serà el divendres.
0: El Jordi Ferragut.
1: Serà divendres 22 o una cosa així. És, normalment, o sigui, la plec de la capella és dissabte i diumenge, on hi hauran sardanes, com sempre, on hi hauran les activitats que organitza la parròquia, on hi haurà un espectacle infantil dissabte al dematí, que encara
0: no tinc
1: segur qui pot venir, i amb el Jordi Ferragut sí que ja hem parlat, que té una obra que la té estrenada i girant aquest any per primera vegada, i ens la vindrà a presentar aquí el divendres. Això serà, crec que, a les 8 del vespre. Ja us passaré.
0: Bueno, això llavors, ara ja estem fer volar coloms molt endavant, però està bé avançar una mica i saber el que ens anirem trobant. No?
1: Però és un clàssic, no? L'aplec de la capella, el Jordi Ferragut estrena obra de teatre.
0: I més ara que s'ha jubilat, doncs mira, ara té més temps per dedicar-se.
1: I això ho continuarem, que ja està bé.
0: I llavors, no sé si després ve el cicle de teatre.
1: Després ve l'octubre teatre. L'octubre teatre sí que ja us puc dir que el dissabte el Raül ens portarà l'obra de 1938, que és una obra que jo vaig poder anar a veure a Girona, i és estremidora, és fantàstica, és preciosa. Parla d'un refugi a la Guerra Civil de Barcelona, on una persona, és un personatge real, eh? Una persona que de professió era pallasso va veure que el millor que podia fer era baixar al refugi quan tothom estava aterroritzat i fer riure la gent. I és una obra que explica aquesta història amb una tendresa i una... allò és molt bonica. El Raül ha fet una enorme feina i és, bueno, una miqueta també recuperar la memòria històrica de coses que han passat i que no es poden oblidar. Tenim això.
0: Parlem del Raül Martínez.
1: Del Raül Martínez, sí, sí.
0: Ha preparat
1: sí, sí,
0: aquesta obra que...
1: El Raül, el d'Axis Teatre.
0: Que, sí. entenc que ho fa en solitari. És com
1: no, un, no, no, no, no, amb una noia, que no és la seva parella, és una actriu. Eh? Uh-huh. I després, el diumenge, tenim una obra que es diu Gota, que és una de les obres per públic familiar. Es va presentar a Tàrrega l'any passat amb un èxit brutal i ha estat com una de les nominades com a millor obra de teatre familiar d'aquest any passat. Vull dir que és una cosa que és molt recomanable veure. Es diu Gota l'obra. I el divendres, perquè serà divendres, dissabte i diumenge, el divendres estem encara pendents d'un parell de propostes que encara no hem acabat de coordinar i de lligar.
0: Però estem fent la mirada molt llarga. Ah,
1: sí, està
0: bé saber-ho.
1: Això serà
0: per fer boca, eh?
1: Això serà el cap de setmana del Pilar, que no sé si és 11, 10,
0: és
1: 11 i 12.
0: Bueno, el
1: Pilar és el 12,
0: és el 12.
1: Sí. Pues aquell cap de setmana serà Octubre Teatre.
0: Serà l'Octubre Teatre, que també ja és una fórmula que la vau recollir el que es feia abans i la vau reformular en aquest cap de setmana concentrant totes les activitats.
1: Sí, això. Uh-huh.
0: Molt bé, i no sé si després del cicle de teatre, ja fins a finals d'any, teniu pensat alguna altra cosa, algun tribut d'aquests, algun concert d'aquests que han funcionat força bé?
1: Mira, jo ara en aquests moments no estic agafant cap compromís per després del Pilar, perquè estem en procés de tancar tot el tema de finançament de la segona fase de Naus Anyats, diguéssim. La segona fase seria la gradària, l'escenari, l'equipament de so, llum, vídeo, i posar i pintar i acabar d'arreglar les coses una miqueta. Vull dir, aquesta segona fase ens deixaria ja un teatre allò...
0: Funcional
1: al 100% i còmode i bé. I clar, jo el calendari que tinc ara per fer, si jo aquesta primera setmana de juliol podem tancar el finançament i després els tècnics em diuen això ha d'anar a concurs i no sé què, tota una sèrie de coses que a mi allò se m'escapen, però dic no, si s'ha de fer així,
0: els procediments de l'administració,
1: sí, l'administració i tal. La idea seria que cap al setembre poguéssim decidir ja si tenim el finançament i les obres i tot això, ja establir un calendari d'obres i en seguida que acabi l'Octubre Teatre començar amb la idea de que a finals d'any estigués, però com totes aquestes de les obres són com són, doncs jo crec que cap a finals de gener, febrer, si tot va com va, podrem tornar a obrir a Naus Anyats. I ara estic una miqueta amb la gent parlant de dir, bueno, el desembre acabem de veure-ho, perquè jo el desembre ja sé segur si hauré acabat o no hauré acabat el mes que ve les obres, i comencem a programar pel gener-febrer. Uh-huh. Evidentment amb una sèrie d'actes d'inaugurem, obrim Naus Anyats i tot això, perquè clar, aquestes obres farà que hagin d'estar tancades
0: evidentment
1: un parell o tres de mesos. Uh-huh. Sí.
0: I actualment s'estaven començant a fer les obres de muntatge de la climatització.
1: Mira,
0: això com està?
1: La climatització ja està tota instal·lada, ja estan les màquines posades, els tubos posats, tot això. Ara en aquests moments ja funciona el que és l'intercanviador d'aire, per dir d'alguna manera. O sigui, hi ha una màquina que entra aire i recull aire i va que l'aire de la sala no es quedi tancat.
0: Sí, que hi hagi una recirculació.
1: I llavors ens falta que la companyia de la llum ens vingui a connectar els 60.000 watts, perquè ara en tenim 40, que això tenien de venir divendres, tenien de venir sí, dilluns ja. I dimarts i no sé què, però aviam si ja venen, i a la que ens posin el comptador amb la nova potència, llavors ja es pot posar en marxa el que seria la màquina de fer fred o la màquina de fer calor. Sí.
0: Perquè si no ara saltarien literalment els ploms.
1: Bueno, ja, es podria fer malament, es podria fer malbé la màquina, perquè la tindries de fer funcionar amb menys potència de la que necessita. Vull dir que no. Nada més els de la màquina, diguéssim, els que fan l'última inspecció de la màquina i quan es pot posar en marxa, necessiten tenir aquesta llum per provar-la.
0: Per poder provar-la.
1: Però jo crec que això és una cosa que si quan estigueu escoltant aquest programa no està en marxa, ja serà qüestió de 2 o 3 dies. Uh-huh. Així tot, després del misteri de la Santíssima Trinitat, quan s'acaben unes obres, és de les coses irresolutes que els catalans tenim, eh?
0: Sí, és el que es diu allò dels paletes, diu, sempre estan en gràcia de Déu, gràcies sí, a Déu que venen i gràcies a Déu que se'n van.
1: Sí, sí, és allò, dius...
0: Molt bé, doncs bé, aquesta era, t'has avançat, però saber la situació de Nauseats, que sé que ja està en procés d'acabar-se,
1: sí.
0: Però bé, ja hem exposat, ja ens hem actualitzat sí. De tot com està.
1: I ara i en aquests moments està tot el que és climatització esperant tenir la potència necessària, que és qüestió d'un dia, dos, no?
0: Sí.
1: I tancant el tema del finançament de tota la resta. Si fem el tema del finançament de tota la resta, que això també serà una cosa de 10 dies o una cosa
0: està,
1: així. O
0: sigui, està al dente,
1: sí, abans de vacances sabrem el que pot passar, si és com tenim previst i com hem acordat i com hem parlat amb la Generalitat. Jo crec que l'octubre, després d'Octubre Teatre, ja desmuntem el que n'hi ha i comencem a posar les coses noves.
0: I és aquest punt i a part obligat perquè la infraestructura estarà en dansa.
1: Sí, clar, és que a més no, això no ho pots obrir a mitges. O sigui, perquè o no hi haurà l'escenari o no hi haurà la graderia o no hi haurà llum.
0: Sí. O sigui, si s'han de fer activitats haurà de ser en un altre àmbit amb un format més reduït.
1: Sí, perquè és interessant, són unes obres grans, vull dir que el
0: projecte i esperades.
1: El projecte és molt interessant, vull dir que si el podem tirar endavant, penso que donem un equipament al Arbúcies que està pensat per tota la gent d'Arbúcies, evidentment, per les companyies de teatre, per tota la gent que pugui tenir un espai on recaure, on ensenyar, on aixecar obres, però també tenim una cosa que hem de pensar. A mitja hora d'Arbúcies viuen 60.000 persones. A mitja hora. Uh-huh. O sigui, n'hi ha teatres de Barcelona que tenen gent més lluny. N'hi ha barris de Barcelona que estan a molt més de mitja hora. Per tant, aquí tenim, si agafem Sant Celoni i Santa Coloma, Vic ja queda més de mitja hora, però a mitja hora d'Arbúcies tenim 60.000 veïns. Bueno, podem plantejar-nos un equipament amb una potència territorial molt...
0: Que sigui un punt
1: important,
0: d'atracció.
1: Evidentment.
0: Sí,
1: molt
0: se sap confegir una programació.
1: Una programació
0: que sigui
1: i que l'espai sigui útil i que l'equip de so i de llum sigui útil i això, vull dir que la idea, ja ho anirem explicant més, no? Però la idea està pensada per fer una cosa allò que sigui interessant per la gent d'Arbúcies i per molta més gent i per companyies mitjanes i companyies grans.
0: Home, la idea és que l'equipament no es quedi allò tancat per fer 4 coses, sinó que pugui donar un rendiment, ja que costa uns diners i que ha de tenir doncs, unes condicions doncs, que sí. Després se li pugui treure aquest rendiment i que la inversió doncs, es reparteixi.
1: I que doni servei.
0: Ah,
1: que
0: doni
1: serveis.
0: Molt bé, Jordi. Vinga. Doncs ja serà el setembre perquè nosaltres acabem temporada ara mitjans de juliol, però bé, estarem al cas i de totes maneres si hi ha alguna cosa a l'estiu i es pot fer alguna promoció amb falques o això, doncs...
1: Jo quan tingui... És que ho tinc però no ho he agafat, eh? I de memòria no vull dir les coses perquè m'equivocaré. Diré un nom d'una obra que no serà i el Jordi Farragut dirà que no vam dir aquesta
0: cap
1: obra,
0: problema, vale? ja ho anirem, ja tindrem, o sigui, temps de...
1: ja t'ho diré, ja t'ho passaré i podreu explicar a la gent de què va l'obra i de què, com es diu i tot això, ja t'ho diré.
0: Doncs molt bé, moltes gràcies, Jordi Romero, regidor de Cultura de l'Ajuntament d'Arbúcies. Moltes gràcies
1: a vosaltres
0: i endavant.
1: Vinga.

0: Fets i Llei, amb Jordi Masnou.
1: Doncs anem per feina, entrem en aquesta última part del programa i moltes vegades tenim la visita del nostre advocat emèrit, Jordi Masnou. Bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Per què rius?
2: Home, això d'emèrit sona...
1: Home, emèrit, sí.
2: Sona a Qatar, no?
1: No conto pas que vagis a fer visites per aquests mons de Déu, no?
2: No, ni a Sant Xenxa tampoc.
1: A Sant Xenxa tampoc. Molt bé, alguna barqueta deus tenir per això, almenys una Zodiac.
2: Un paddle surf.
1: Un paddle surf, bueno, també està bé. Va, direm que és... que entra dins de la temàtica d'aquesta del Sant Xenxó. Molt bé, doncs no parlarem de l'emèrit ni parlarem de la reialesa local, sinó que parlarem de jurisprudència, que és el negociat que ens porta en Jordi aquí al programa de l'Amics i Residents. I començarem per temes, uns temes estiuencs, no? Refrescants. I començarem per... quan tens un embargament, que doncs, tens un deutes i, uns deutes i te'ls reclamen via judicial... Aviam, fins a on, que això molta gent potser s'hi ha trobat i dius, bueno, fins a quin punt em poden arribar a descomptar de la nòmina o dels estalvis que pugui tenir.
2: Sí, això que has dit de temes estiuencs t'he vist molt optimista. Escolta'm, no, mira, cada vegada que el govern puja el salari mínim, evidentment els treballadors estan contents, els empresaris potser no tant, i els que tampoc ho estan normalment són els que intenten embargar els seus deutors i buscar els béns, no? Per què? Doncs perquè la llei determina que el salari mínim no es pot embargar.
1: Ah, vaja. Clar, és augmentar
2: l'import sobre el qual no pots embargar. El segon tram, és a dir, el doble del salari mínim, es podria embargar un 30%, el triple un 50%, i així de manera gradual. Però què passa si resulta que, deixant clar que no et poden embargar ni la nòmina ni la pensió amb aquests marges que hem dit, què passa si tu tens un compte on el sobrant del que vas gastant cada mes ho poses allà, no? És a dir, aquest compte només es nodreix de la teu sou.
1: Exacte.
2: O només es nodreix de la teva pensió, que no arriba al salari mínim. I allà hi ha un remanent de 1.000, de 2.000 euros, de 3.000 euros.
1: Imagina que portes 5 anys amb aquesta situació precària, però tu has anat podent fer una mica de bosseta perquè ets formigueta i mira, vas estalviant alguna cosa.
2: Doncs aquí, si podem acreditar que aquest compte només es nodreix d'una nòmina o d'una prestació que no arriba al salari mínim, per tant és una quantitat inembargable legalment, podries demanar que t'ho desbloquegessin, que t'ho destravessin, que et tornessin aquests diners. Caldrà anar cas per cas, caldrà mirar els extractes bancaris, caldrà acreditar això que hem dit, d'acord, però és una opció a valorar.
1: Home, això és una cosa interessant a saber, perquè a lo millor hi pot ser que en algun moment donat algú es trobi en una situació que li pot caure un embargament i que en aquell moment doncs hagi estat podent estalviar alguna cosa a partir de certa data i llavors es trobi que li embarguin aquests diners. O això és efectiu a partir de què es fa l'embargament?
2: No, el tema és aquest, és a dir, tu no et poden trobar aquest import. Per tant, si tu pots acreditar que aquell saldo ve d'un salari o d'una prestació que no superava els llindars embargables, tindràs dret a que no t'ho embarguin.
1: Molt bé, així, amb independència de si la reclamació ha sigut abans o després.
2: Exacte.
1: Doncs vinga, ja ens podem endeutar, ja sabem on hem d'anar a morir. Llavors tenim un delicte moral, un tema que darrerament, malauradament, és doncs està, diguem-ne, en boca de molta gent. Bé, s'han produït casos d'insults racistes en un camp. I a banda de les sancions esportives que se'n puguin derivar, doncs hi ha unes conseqüències judicials que ara ens les explicaràs.
2: Sí, és a dir, l'insult racista, desgraciadament, com has dit tu, tan típic en els camps de futbol, per exemple, doncs poden constituir un delicte contra la integritat moral i tenen una conseqüència. En aquest cas estem parlant d'un tema en concret, hi va haver-hi un camp de futbol on doncs un aficionat que es considerava graciós va dir-li a un jugador de pell fosca negrata. El tema és que a part d'això va quedar gravat, va quedar publicat a les xarxes i això es va difondre i tothom ho va poder veure. Per tant, va ser fàcilment perseguible. I a més s'hi junta el fet de que clar, la persona que rep aquest insult lògicament va veure's afectada en la seva integritat moral, es va veure perjudicada. Llavors, aquí, finalment, la persona que va proferir l'insult va reconèixer els fets. De fet, va consignar un import per indemnitzar, va enviar una carta de disculpes, que tot això va ser tenint en compte com un atenuant, i al final se li va aplicar una condemna de 9 mesos de presó, que no va haver de complir si complia uns requisits, que després diré, una multa, i els requisits eren, doncs, que quedava inhabilitat per exercir activitats relacionades en el món de l'esport, no podia tornar a delinquir i durant 3 anys no podia entrar en cap recinte esportiu.
1: Tot i haver mostrat un penediment o d'haver intentat rescabalar una mica l'honor.
2: Exacte, és a dir, aquest penediment va ser tingut en compte com una atenuant, com una alleujant de la pena, d'acord? Però tot i així hi havia una pena i en uns mínims que s'havien de complir, que al cap i a la fi la voluntat del dret penal és reinserir. Per tant, pots pensar que és el fet de dir castigar per donar exemple, però també perquè un aprengui el que no ha de fer.
1: Això és el que hauria de ser moltes vegades la justícia i algunes de les condemnes. I un altre dels temes recurrents són els accidents de trànsit, però aquesta vegada no són entre turismes, com és més habitual, sinó entre dues bicicletes que van xocar.
2: Sí, aquí sí que et donaré la raó. Bé, te la dono sempre perquè tu ets un mestre.
1: Home, no.
2: Però aquí et donaré que hi ha aquella pel·lícula que es diu Les bicicletes són per al verano.
1: Ah, sí.
2: Doncs avui sí que tenim aquest tema estiu, que és, dos bicicletes van xocar de cara en un carril bici. I el cert és que no es podia determinar quin era el responsable de l'accident. No hi havia testimonis i hi havia versions contradictòries. I un va prendre...
1: La paraula d'un contra la de l'altre.
2: Exacte. I un va prendre mal, de veritat. Què va passar? El que va prendre més mal va posar una demanda contra l'altre i contra la companyia asseguradora de l'altre, no tant perquè l'altre tingués una assegurança obligatòria, però sí que tenia una assegurança de la llar que cobria diferents activitats, i li va posar una demanda i la va basar en la llei de vehicles, d'assegurança de vehicles a motor, per analogia. Va dir, escolta'm una cosa, quan hi ha un accident i no es determina la responsabilitat, jo dic que la responsabilitat és de l'altre, i en tot cas, si no, que hi hagi una concurrència de culpes i que s'apliqui un repartiment, doncs si no cobro el 100%, cobro el 50%, val? I va instaurar, va plantejar aquesta acció legal. Inicialment li van donar la raó i li van donar una indemnització de 50 i pico mil euros, per tant va prendre mal. Què passa? Que es va presentar un recurs i van dir, escolta'm una cosa, aquesta llei que vosaltres feu servir, que preteneu fer servir, és una llei prevista pels vehicles a motor. I una bicicleta, i en aquest cas a més eren bicicletes que no tenien motor...
1: Que no eren aquestes...
2: Exacte.
1: Que ara més habitualment hi ha elèctriques.
2: Val, doncs era una bicicleta, eren dues bicicletes normals, i quan em va dir, escolta'm, aquests vehicles, aquestes bicicletes, no s'han d'acollir a aquesta llei prevista pels vehicles a motor, i de fet, el Codi Civil ja preveu una responsabilitat de totes les persones en la seva actuació diària en diferents temes. Per tant, hauria d'haver anat per aquí el tema, i no és com heu dit vosaltres. Per tant, van acabar desestimant la demanda i van decidir que aquí no hi havia culpa a repartir per part de ningú, i van decidir, doncs, que no s'havia de pagar res.
1: Sempre al final la interpretació, no? Anar a buscar quin és l'argument definitiu, no?
2: Bueno, de fet,
1: i és quan no hi ha una llei reguli això d'una manera més concreta.
2: Bueno, de fet, Jordi, hi ha un principi general del dret que diu que hi ha entre la llei no distingeixis tu.
1: ja. Però bé, hi ha una instància superior, o Déu Nostre Senyor, que acaba determinant quin és el criteri que s'ha d'aplicar, no?
2: Ja saps que sempre tenim el Tribunal Suprem.
1: Sí, Sant Tribunal Suprem, eh? I acabem, és on anem a parar sempre, acabem amb les despeses d'un enterrament, no? Quan algú se l'ha d'enterrar i aquella persona, doncs, no té recursos, no, i ho ha d'assumir a un familiar o un amic, qui és que en última instància té que fer-se càrrec d'aquestes despeses?
2: Mira, a mi aquest tema em fa pensar una mica, aquest tema que explicaré ara, quan jo porto temes de dret urbanístic, sempre me queda clar una frase quan estudiava que em deia que les expectatives de dret no són indemnitzables. Doncs en aquest cas podríem dir que sí, que ho són en temes hereditaris, i en diré per què. És a dir, aquí hi havia una persona que va morir i no tenia cobertes les despeses d'enterrament, de sepeli, i va haver-hi algú que se'n va fer càrrec i va pagar. I estem parlant, si ens hem trobat, tots sabem que això val diners, i va pagar
1: sí.
2: Doncs, 4.000...
1: Si no té un ocàs o alguna assegurança de decés, doncs...
2: Doncs va pagar més de 4.000 euros d'enterrament. Uh-huh. Clar, quan es va obrir el testament, resulta que no tenia aquelles expectatives de dret, no es van materialitzar.
1: No es van materialitzar.
2: Val? I llavors va haver-hi un altre hereu. Llavors ell va pretendre, aquesta persona va pretendre cobrar de l'hereu el que ell havia pagat de despeses d'última voluntat. D'última voluntat, d'enterrament.
1: D'enterrament.
2: I els jutjats han dit que sí, que tenia raó i que té dret a cobrar. Per què? Doncs per una lògica que jo també comparteixo, que és la següent. És a dir, quan tu fas una herència, quan tu tramites una herència i calcules l'actiu i el passiu i el resultat final sobre el qual després liquides els impostos que correspongui, val? Bé que et pots deduir les factures d'enterrament, de tanatori, d'última enfermetat, aquestes coses es poden deduir. Doncs, per tant, si formen part del passiu que hi pot haver-hi a l'hora de determinar l'herència, la massa hereditària, val? També és lògic que l'hereu, que ho rep tot i que és el responsable total, doncs hagi d'assumir aquestes despeses. Després, si vol, se les dedueix o se les deixa de deduir al liquidar els impostos. Però en aquest cas van condemnar l'hereu a pagar aquestes factures.
1: I aquest hereu segurament ja havia acceptat l'herència, perquè a vegades un pot acceptar o no l'herència.
2: Sí,
1: no?
2: En aquest cas era l'hereu, per tant ja les havia... No era el cridat a l'herència, sinó que l'hereu l'havia acceptat i per tant va haver d'assumir
1: les despeses.
2: Va tenir
1: que assumir les despeses. Molt bé. Doncs bé, fins aquí ha arribat aquest espai, aquesta nova edició de Fets i Llei, on sempre el mestratge de Jordi Masnou ens ha il·luminat aquesta estona de ràdio, doncs posant el punt sobre la i d'aquestes qüestions que avui hem tractat. Jordi, moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
1: I esperem que aquesta temporada acabem de fer-ne una última abans de tancar la paradeta. Ja sabeu que podeu trobar els serveis de Jordi Masnou a Finques Valls, a Gestoria Valls, on allà, doncs, si necessiteu dels seus serveis d'una manera més professional, doncs ja sabeu que el podeu trobar. Jordi, ens veiem.
2: A reveure.
1: O ens escoltem.

Això s'acaba, tanquem la parada. La pròxima edició del programa tenim previst dedicar el darrer programa de la temporada a la memòria de Jordi Cornet, col·laborador de l'emissora que ens va deixar l'any passat. Recordarem la seva presència recuperant alguna de les seves intervencions en diferents entrevistes fetes aquests darrers temps. Can't we be friends? Avui ho ha fet possible a les xarxes socials Manel Canaleta, a la Meteo Xavier Soler, a la secció Carles Carbonell i un servidor Jordi Soler al micròfon i als guions. Avui, amb la presència de Jordi Romero a l'entrevista i Jordi Masnou a l'espai de Fets i Llei. Podeu contactar amb nosaltres a l'adreça electrònica amicsiresidents@gmail.com i ens podeu seguir al blog amicsiresidents.blogspot.com, a iVoox, Facebook i a Instagram. I també a través del WhatsApp de Ràdio Arbúcies, amb un text o una nota de veu breu al telèfon 603 487 129. Amics i residents és una producció de Ràdio Arbúcies que s'emet des dels estudis ubicats a l'espai de les Naus Aiats, al costat de Can Cassó. Aquí esperem retrobar-vos. No deixeu la nostra sintonia. Salut a tothom i molt bona setmana!

Com anem nosaltres? Molt contents de saludar-vos. Ara comença la primera llista. Avui no és una llista qualsevol, ja podem dir. Avui celebrem 700 edicions i, per tant, farem un programa una mica més diferent del que és habitual. També tancarem temporada després de començar-la doncs, a la Diada Nacional de Catalunya en aquella setmana. Doncs nosaltres tanquem temporada en aquest primer cap de setmana de juliol. La llista, tot i això, recordeu que s'emet tot l'any, eh? Tot l'estiu. Continuem emetent la primera llista, però la temporada regular que s'emet a diferents emissors de ràdio, doncs s'acaba aquí, tot i que també hem de dir que moltes d'elles volen continuar emetent la llista durant els mesos estiuencs i, per tant, doncs, escolta, celebrem-ho, celebrem-ho. Abans de fer l'inici d'aquesta edició 700 de la llista, donem les gràcies a totes les emissores que durant tota aquesta temporada han emès el programa. Ràdio Capital de l'Empordà, Matadepera Ràdio, Ona Digital, també la gent de Ràdio Cap de Creus, de Ràdio Rosselló, de Ràdio Balaguer, també de Ràdio Arbúcies, de Ràdio Salrà, Ràdio Begú, Ràdio Pista, també Ràdio L'Escala, Ràdio Voltregà, Ràdio Cassà i Ràdio Calafell. A totes elles moltes gràcies i també a tota la gent que ens escolta cada setmana a través de primerafila.cat en el nostre podcast. Comencem, com diem, aquesta edició 700, amb, com sempre, repassant les 40 posicions, tot i que avui les cançons posarem un format una mica més breu perquè hem de fer moltes coses. Avui amb l'intriga de saber si Olivia Rodrigo mantindrà per tercera setmana el lideratge amb d'aquí o si hi haurà canvis. També estrenarem avui la col·laboració d'Anna Mena amb Lola Índigo, que és tot un èxit al nostre país, i també Malcolm Todd, que s'estrena aquí a la llista amb el seu Earrings. Són les novetats que tenim a la categoria dels aspirants i també tres entrades aquesta setmana a la primera llista, perquè avui a la llista en l'abandona en Joan Dausà amb Per una cançó, també Sopa de cabra marxen amb Camins, somnis i promeses, i també abandona la llista Max Navarro amb Estrelles després de 28 setmanes amb nosaltres. Un cop fet tot el menú que tindrem per avui, també recordem que aquesta edició repassarem quines han estat les cançons que han estat més setmanes a dins de la primera llista. També tindrem les cançons que han aguantat més setmanes en el número 1. I també tindrem algunes altres cosetes que anirem presentant i també una cançó que va ser número 1 de la primera llista en una setmana com la que ens trobem. Per tant, molta feina a fer i comencem el repàs des de la posició 40 amb la primera de les dues entrades per Soc un Bohemio, que avui s'incorpora amb un dia qualsevol d'agost.

0: És la més veterana, 40 setmanes per Ray i el seu Where Is My Husband, que encara continua tenint presència a la llista des de la 38. A la 37 entra Flashy Ice Cream. Després d'unes quantes setmanes a la categoria dels aspirants s'incorporen amb això que es diu Imagina.
1: Aquesta cançó avui entra a la primera llista.
2: Número 37.

tres llocs per I Just Might. És una de les veteranes de la primera llista, 25 setmanes i ja de baixada. De seguida la 32, abans ens anem a la categoria dels aspirants per posar Stupid Song. És la nova cançó d'Olivia Rodrigo. La vam presentar la setmana passada, ja està en número 1 global i la tenim ja també com aspirant, i veurem si la setmana vinent ja és la definitiva i entra.

Bona pujada per vos, al costat de Leire Martínez. Això es deia No hi ha pla B. Va entrar fa tot just una setmana des de la 38 i en suma 6. De seguida la 31, abans comencem a recordar moments històrics de la primera llista i ha arribat el moment d'escoltar 5 cançons que acumulen en el seu històric 4 setmanes consecutives liderant la primera llista. Anem a recordar aquestes 4 cançons que van estar durant 4 setmanes liderant la primera llista. D'una banda tenim Calvin Harris i Dua Lipa des del 2018 amb aquesta cançó que es deia One Kiss i que la recordem. One Kiss.

Que boníssima que era aquesta cançó de Dua Lipa amb Calvin Harris. El One Kiss es va estar 4 setmanes sent líder de la primera llista. També 4 setmanes van aconseguir a Sheeran i Beyoncé amb

0: Alan Walker és un altre dels artistes que durant 4 setmanes va aconseguir liderar la primera llista. Aquesta cançó que acaba de sonar, el Faded, el seu primer gran número 1 del 2016. Des de llavors hem seguit escoltant cançons d'aquest artista. I uns altres que també van liderar la primera llista durant 4 setmanes són Daft Punk al costat de Pharrell Williams. Anem a recordar aquesta cançó del 2013 espectacular. És el Get Lucky.
1: Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings.

0: Hem seguit el repàs de la primera llista des de la 31 a Mirant Herzog i el Des de Lluny. Se'n va en número 4, n'ha sumat 3. A la 30, baixada per 3 estius més, la producció de Match.
1: No

0: I Knew It, I Knew You és la nova cançó de Taylor Swift des de la banda sonora de Toy Story 5, puja 4. Porta 3 setmanes a la primera llista i, evidentment, se'n va amunt. De seguida, la 28, abans ens anem de nou a la categoria dels aspirants perquè la setmana passada et vam presentar Que s'aturi el temps, la cançó també per aquest estiu 2026 de Tari Six i Skid, que continuen a la categoria dels aspirants.
1: Aquesta cançó aspira a entrar a la llista.

Era Mama Dusha, l'hem situat des de la número 27 amb la millor gent del planeta. De seguida la 26, abans tornem a recordar cançons que a la primera llista han estat moltes setmanes liderant. Ens anem ara amb Pharrell Williams, que el 2014 va estar un total de 5 setmanes consecutives de número 1 a la primera llista. Recordem el

0: Doncs que durant moltes i moltes setmanes van liderar la primera llista. Aquest cas és el de Blurred Red Lines, que acaba sonar des del 2013, la cançó de Robin Thicke i Pharrell Williams, que, bueno, Pharrell Williams ja sap el que és estar moltes setmanes al número 1. Hem escoltat la col·laboració amb Daft Punk, l'hem escoltat en solitari amb el Happy, i ara l'hem escoltat amb Robin Thicke i T.I. Aquesta Blurred Red Lines es va estar 5 setmanes consecutives liderant. Nosaltres seguim ara mateix el repàs de les 40 posicions de la llista i ho fem des de la 26. Som-hi!
1: Primera llista amb Marc Clapés. Número

0: la 26 amb el Risc Quirol, baixant-ne 3, des de la 23 a la 26. I a la 25 hi tenim la tercera incorporació aquesta setmana a la primera llista pels tiets que tornen per la Porta Gran amb la seva proposta per aquest estiu 2026. Era això, amb un anunci molt d'estrena d'Am. Dona molt bones vibracions. Cançó d'estiu pels tiets i entren ja des de la 25.
1: Aquesta cançó avui entra a la primera llista.
2: Número

0: destacada aquesta setmana per la fúmiga. La gent de la Mediterrània cau de la 14 a la 23, 9 avall, per aquesta cançó tan i tan bona. De seguida a la 22, abans tornem a la categoria dels aspirants, en aquest cas per posar Teddy Swims. El tenim aquí des de fa 9 setmanes en aquesta categoria. Veurem si la vinent serà ja la definitiva i aconsegueix entrar amb aquest Mr. Know It All.
1: Aquesta

Lady Gaga al costat de Doechii era el Runaway. És la seva setmana número 11 i en cau 3 des de la 18 a la 21. I abans de tancar hora, doncs anem a recordar una cançó que en una setmana com la que ens trobem, però d'anys anteriors, havia liderat la primera llista. I avui ens anem 10 anys enrere per recuperar una cançó del 2016. És el Can't Stop the Feeling de Justin Timberlake, que es va estar un parell de setmanes liderant la primera llista en una setmana com la que ens trobem i que recuperem per tancar hora. I

Doncs amb Tutu Turu, la cançó de Sidherland, un dels èxits importants d'aquest 2026, que suma més d'un milió de reproduccions a Spotify i que també va ser número 1 de la primera llista al seu moment, és la que serveix per obrir aquesta segona hora de l'edició 700 de la primera llista, Sidherland Tutu Turu, una llista que ja ens ha portat a escoltar algunes cançons de setmanes anteriors a la categoria dels aspirants. També hem tingut ja les tres entrades de la setmana amb Tietz, també amb Flash, Ice Cream i amb Soc un Bohemio. I a aquesta hora, doncs què tindrem? Doncs dues entrades a la categoria dels aspirants, dues novetats, i també seguirem repassant cançons que han estat moltes i moltes setmanes al número 1 de la primera llista i també les cançons que han resistit més vegades a dins de la primera llista. Això ho farem al llarg d'aquesta hora. Ara tancarem el repàs de les cançons que més setmanes han estat al número 1, recordant a Miley Cyrus, 6 setmanes consecutives liderant amb això que es diu Flowers.

Balada per excel·lència d'Adele, una de les seves cançons més boniques, aquesta Easy on Me, del 2021, una de les últimes cançons de l'artista, es va estar 6 setmanes també liderant la primera llista. I una altra que també va estar 6 setmanes és la col·laboració de Clean Bandit i Anne-Marie amb aquest Rockabye, que ja té 10 anys, aquesta cançó, doncs també 6 setmanes liderant.

Va, doncs, després de Rockabye, anem a recordar quina és la cançó que més setmanes ha aconseguit liderar la primera llista. Va estar 7 setmanes. La següent cançó, una del 2019, Lil Nas X i Billy Ray Cyrus. Ningú ha aconseguit superar aquestes 7 setmanes que va aconseguir aquest Old Town Road, l'èxit que ha estat més setmanes aconseguint liderar la primera llista. Yeah.

0: Aquí tenies a Milky al costat de David Guetta, Just the way you are, una cançó del 2022 que David Guetta li ha donat un nou aire aquest any i l'aconsegueix, doncs, aquesta bona posició, la número 19. A la 18, bona pujada pels Amics de les Arts, 8 amunt, amb aquesta que es diu Segurament t'estimo.
1: Número 18.

que continuen tenint presència des de la 17. Ai, ai, ai, quin goig que fas. Doncs escolta, enhorabona, perquè en pugen 3. De seguida a les 16, abans ens anem a la categoria dels aspirants per estrenar una de les dues novetats que tenim aquesta setmana. I ens la porta Ana Mena, una artista que ja ha sonat amb les 12 i moltes altres cançons, i ara ho fa al costat de Lola Índigo, triomfant a tot el país amb Petit Toa.

Era Grecia Abrams, avui abandonat al top 10, ha passat de la 8 a la 15, Hit the Wall, una cançó que no ha tingut l'èxit esperat, prova d'això aquesta baixada. La 14, una que sí que està tenint un èxit brutal, la col·laboració de Joan Dausà amb Mama Duixa. Papi, posa-la al disc, doncs mira, 7 amunt. Número 14.

Aquí tenies a Vivi Reixa, New Religion, amb Baixa Dugues, passat de la 11 a la 13. De seguida a la 12, abans ens anem a recordar més cançons històriques de la primera llista i ens anem a recordar el top 10 de les cançons que més setmanes han estat, han format part de la llista. 10 cançons importants perquè, escolta, aguantar més de 50 setmanes no ho fa a tothom. Un dels protagonistes que ha aguantat 50 setmanes va ser Somber, un dels artistes més recents de la primera llista. Back to Friends es va estar 50 setmanes a la primera llista i el recordem una estoneta, va.

Anem ara a posar dues cançons catalanes que es van estar un any a la primera llista. 52 setmanes van aguantar Oques Grasses amb In The Night i també els Tiets i el seu Coti per Coti. Anem-los a recordar, va.

Coti per Coti, la sardana per excel·lència dels Tiets, donant pas a Cyril, un artista que el 2024 ens va presentar aquest remix d'un tema de fa ja moltes i moltes temporades. 53 setmanes va aguantar aquest Stumbling In.

0: Era Olivia Rodrigo des de la número 12. N'ha baixat dues amb el Drop Dead. Avui ha abandonat el top 10 i també ha abandonat el top 10 Flashy Ice Cream, Dora i Akis. Atenció, que passen de les 5 a la 11. Caiguda important per una cançó que ja va liderar.
1: Número 11. Sense cas que...

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Va, doncs ens trobem a les portes del Top 10. Seguim també repassant aquestes 700 edicions de la primera llista i recordant cançons que es van estar moltes i moltes setmanes al número 1. És el cas d'aquesta preciositat de The Killer Oi i Justin Bieber, Stay. Es va estar 55 setmanes a dins de la primera llista des del 2021 fins al 2022-23 aproximadament, i ja la tenim, la recuperem.

Hem obert el top 10 amb Miqui Núñez. Això es deia un altre cop. Avui ha estat una de les incorporacions entre el top 10 de la primera llista. N'ha sumat dues i ha passat de la 12 a la 10. A la 9, la segona de les 3 entrades que tenim al top 10, se l'emporta Temper City amb el seu debut a la primera llista i aquest Self-Aware, que en puja 6

Doncs aquí tenies l'Ariana Grande, Head That I Made You Love Me, una de les seves últimes produccions. 5 setmanes a la primera llista, ja està a la número 8. De seguida a les 7, a les 6, també hem d'escoltar la pujada més important de la setmana, però abans tornem a recordar cançons que han estat moltes i moltes setmanes liderant la primera llista. Es va estar, atenció, 60 setmanes. 60 setmanes Benson Boone amb el seu debut musical, aquest Beautiful Things.

Aquí tenies Ordinary, la cançó d'Alex Warren, una de les més recents també de la primera llista, que més setmanes ha aguantat, un total de 64 setmanes. La tenim com la quarta cançó que més setmanes haurà aguantat a dins de la llista, 64, que es diuen aviat.

Els Catarres continuen tenint bona presència a la llista, al top 10, els tenim situats des de les 5 amb aquest diumenge sense drama i de seguida arribarà la pujada més important de la setmana. Però abans tornem a recordar cançons que han estat moltes i moltes setmanes a dins la llista, en aquest cas 70, per Harry Styles i el seu As It Was. Des del 2022 recuperem aquesta cançó des de Harry's Home.

Doncs aquí tenies a Lady Gaga i Bruno Mars, Die With A Smile. 75 setmanes es va estar a la primera llista aquesta cançó, que encara fins fa poquet encara formava part. Die With A Smile, una cançó espectacular, una cançó que, en fi, acumula milions i milions de reproduccions, i aquestes 75 setmanes la comparteixen en la segona que més setmanes aconsegueix estar dins la llista. La que més l'escoltarem d'aquí un moment abans. Anem a escoltar la pujada

un apunt d'arribar al lideratge de la primera llista, encara no ho fa perquè es queda a la 3 amb una pujada d'un lloc per aquesta cançó que és del 2018 però que ha estat aquest any quan ha despuntat de mala manera gràcies a les plataformes de streaming. De seguida el 2 i l'1 descobrirem si Olivia Rodrigo manté el lideratge en aquesta edició 700 o si hi ha canvis. Abans toca recordar quina és la cançó que més setmanes ha aguantat a dins la llista. Va entrar el 2019 i es va estar fins al 2022 a dins la llista. 82 setmanes, una cançó que va estar liderant 3 setmanes, també la primera llista, un èxit aclaparador per The Weeknd i el seu Blinding Lights, que el recuperem com el gran número 1 de la primera llista.

Doncs atenció, perquè The Cure, Olivia Rodrigo, perd el lideratge. Atenció, perquè perd la primera posició després de dues setmanes, i en l'edició 700 tindrà un nou número 1, que a més és un número 1 de casa, un número 1 que ens fa molta il·lusió, el número 1 que ens porta Doctor Prats i la seva energia, la cançó del Tour de França en la seva etapa per Barcelona. Això es diu Energia. Avui i aquesta setmana celebrem 700 edicions i els Doctor Prats ho celebren amb això fantàstic, que es diu Energia. També ens acomiadem, ens retrobem la setmana vinent amb l'edició 701 de la primera llista i amb molts més èxits. Que vagi bé, bona setmana. Energia.

0: Bon dia, són les dues, parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Set municipis del Baix Empordà mantenen el confinament a causa de l'incendi que crema des d'ahir al matí a les Gavarres.
2: La superfície afectada fins ara, segons els bombers, és d'unes 2.370 hectàrees. Les mesures de confinament es mantenen, almenys fins a la tarda, quan es pugui reavaluar la situació.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: Tenim actiu un altre incendi perquè una dotzena de dotacions dels bombers treballa en un abocador d'una planta de reciclatge a Granollers a prop de la C35.
2: Es preveu que les tasques durin hores. L'objectiu dels bombers és contenir la pila de deixalles i ferralla que crema i evitar que es propagui.
0: Moment ara, doncs, per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Pendents aquestes hores del migdia d'aquest incendi que crema amb molta intensitat a la zona de les Gavarres i que durant el matí la tramuntana ha anat a la baixa, però que aquestes hores del migdia la principal protagonista és la marinada. Aquesta marinada, depèn de com bufi, podrà desplaçar el foc en una direcció o una altra. Per tant, molta precaució després d'un matí que ens hem despertat amb unes mínimes elevades, sobretot a la Costa Brava. En canvi, la suavitat ha dominat la resta del territori català. El matí ha estat molt assolellat al conjunt de Catalunya i aquesta tarda continuarem de la mateixa manera. Sí que és cert que la zona del Prepirineu creixerà alguna nuvolada aïllada esporàdica, però que no ens portaran precipitacions. A més, aquestes hores del migdia les temperatures tornen a enfilar-se ràpidament, i és que les zones més calentes a aquestes hores és l'interior de les comarques de Girona, la comarca del Bages, tot el prelitoral central i també el Pla de Lleida i la Vall de l'Ebre, on aquestes temperatures en ronden al voltant dels 34 a 38 graus. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
0: I Barcelona es converteix avui en el punt central del ciclisme mundial per donar el tret de sortida al Tour de França.
2: El recorregut implicarà importants afectacions de trànsit i de mobilitat. Avui, primera etapa contra rellotge. Les restriccions, en aquest cas, es concentren a la ciutat de Barcelona.
0: Parlem també de successos perquè els Mossos d'Esquadra han detingut un home per la mort del menor de 15 anys a trets al parc de la Pegaso la nit d'aquest dijous.
2: Agents de la Divisió d'Investigació Criminal han practicat la detenció en les últimes hores. La investigació continua oberta i està sota secret d'actuacions.
0: I en cultura, el Festival Cap Roig inaugura la seva 26a edició amb el concert de Bryan Adams.
2: El músic canadenc reunit al públic al Jardí Botànic de Cap Roig després d'haver exhaurit totes les entrades feia diverses setmanes.
0: I en esports, com us expliquem avui, primera etapa del Tour de França a partir de les 5 de la tarda des del Fòrum de Barcelona amb aquesta contrarrellotge de poc menys de 20 quilòmetres. La informació més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Com us estem explicant durant tot el matí, set municipis del Baix Empordà mantenen el confinament a causa de l'incendi que crema des d'ahir al matí a les Gavarres. La superfície afectada fins ara, segons els bombers, és d'unes 2.370 hectàrees. Les mesures de confinament es mantenen almenys fins a la tarda, quan es pugui reevaluar la situació. Anem, doncs, a conèixer la darrera hora des de la Bisbal d'Empordà. Connectem en directe amb Televisió Costa Brava. Alba Pairet, bon dia.
5: Hola, bon dia. Doncs el foc segueix actiu i preocupa sobretot el flanc dret, perquè el foc podria ser potencialment, doncs, molt més gran i arribar a cendres de 30.000 hectàrees. Els preocupa, explicaven fa pocs minuts els bombers, especialment ara amb l'entrada de la marinada. Ho detalla David Borrell, cap de bombers.
6: Sí, a la nit hi havia més activitat a la zona de Calonge amb aquest impacte a les urbanitzacions. Ara, a la tarda, canvia, diguéssim, i on ens preocupa molt és aquesta estabilitat, que puguem aguantar aquesta estabilitat d'aquest flanc dret, que és un perímetre molt dolent, ha cremat de forma molt irregular, i això ens dificulta molt, perquè com que no s'ha pogut assegurar per terra amb eines manuals, amb línia d'aigua, tot el perímetre, perquè no és net, està ple, diguéssim, de focus secundaris i de irregularitats, mal cremat i de més, doncs això ho fa difícil i, per tant, anirem patint tota la tarda.
5: Des de la Generalitat, la consellera d'Interior, Núria Parlon, demana la responsabilitat ciutadana i reduir la mobilitat, sobretot en aquests municipis confinats.
3: intentar estabilitzar el flanc dret, que és el que té més potencial de cremar hectàrees. Parlem doncs del parc natural protegit de les Gavarres, que té un potencial i podria arribar a les 30.000 hectàrees. Per tant, estem focalitzant tots els objectius en controlar aquest flanc dret. Per altra banda, el flanc esquerre durant aquest matí ha fet algunes carreres, ha començat a córrer una mica i per tant aquí també doncs, això concentra una part dels esforços de bombers. Continuem treballant amb la mateixa operativa, es mantenen les ordres de confinament. A la tarda veurem doncs, si hi ha capacitat de flexibilitzar alguna d'elles, però fins ara s'han de mantenir aquestes ordres de confinament. S'està treballant doncs, amb tots els equips.
5: Al llarg del matí, des dels ajuntaments afectats, ens han estat explicant la preocupació d'aquestes últimes hores, especialment aquesta nit, i han fet una crítica alguns d'ells de la gestió forestal. Escoltem en Daniel Acines, alcalde de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Oscar Aparicio, alcalde de la Bisbal d'Empordà, i Jordi Soler, alcalde de Calonge i Sant Antoni.
7: És un debat que es porta des de fa molt de temps. Això penso que és una evidència. També és bé que els boscos no estaven nets. Als anys 50 i 60 hi havia molta gent que treballava a bosc i els boscos estaven nets i impecables. Ara en aquests moments no es pot dir això. Aquí és un debat molt llarg sobre les ajudes, si no hi ha ajudes, si el propietari del bosc pot portar-ho a terme o no. El cert és que si no tenen una explotació forestal també se'ls fa difícil. Això haurà de ser objecte d'un debat dur i important, però jo crec que ara ens hem de centrar en el sinistre que hem tingut, reparar el que hem de reparar i posar-ho tot el dia.
8: S'ha fet feina, recordem que venim del 2010, de quan va haver-hi totes les nevades, que va, a part de la gran extensió que ja tenim, va fer molta càrrega més i que, per tant, la feina no és fàcil. I a mi també m'agrada recordar que les administracions tenim el nostre deure i el anem fent, però que bona part dels boscos no són municipals o no són públics, són de privats, que, per tant, aquí necessitem la col·laboració als ajuntaments. Intentem mantenir la nostra part neta, intentem també donar ajudes en el privat i, per tant, és una cosa que ens correspon a tot, administració i a sector privat, de fer-ho. En aquests moments jo crec que no és el moment per fer aquesta valoració. Ara hem de centrar els esforços a extingir aquest incendi, evitar que se'n vagi més allà i tingui més afectació, que quedi ja perimetrat amb aquestes gran quantitat d'hectàrees, que són més de 2.000 hectàrees, però en tot cas aquesta reflexió jo crec que com a país l'hem de fer.
9: Bueno, nerviosos i patint durant tota la nit. No hem tingut tanta mala sort com els veïns de Sant Antoni i de Calonge, però estem preocupats i tots els veïns i tots els que estem aquí, doncs patim. Ja fa temps que ho estem reivindicant i això és una cosa que no pararem mai de dir-ho, que no pot ser que per tenir les Gavarres netes es depenguin de fundacions privades, de subvencions als ajuntaments, del fons de recursos propis del Consorci de les Gavarres, que en algunes actuacions que s'han fet doncs han pogut anar bé perquè els serveis d'emergències poguessin accedir. Però el que no té cap mena de lògica és que ajuntaments petits com el nostre, que tenim molt de territori, doncs no podem fer front a una massa forestal tal com tenim aquí. És totalment inviable. El que sí que reclamem és que donguin la potestat i si el Consorci de les Gavarres, que és l'òrgan gestor de les Gavarres, doncs que pugui gestionar les Gavarres. O que ajudin més econòmicament el que són els municipis amb més massa forestal.
5: Doncs fa pocs minuts des dels agents rurals anunciaven que han activat el nivell blau 4 alça 20 municipis de les Gavarres i, per tant, hi ha l'accés restringit fins divendres a tots aquests 20 municipis i al massís del parc de les Gavarres.
0: Moltes gràcies, Alba, i seguirem molt de prop aquesta darrera hora en aquest incendi al massís de les Gavarres i amb aquests 7 municipis que continuen confinats al Baix Empordà. Seguim amb més afectacions pel que fa a aquest incendi, perquè pel que fa a les carreteres continuen tallades la GI-660 entre Bisbal i Calonge, la GIB-6612 entre Llagostera i Calonge i també la GIB-6703 entre Quart i Madremanyà. En el seu cas, el que està restringit és l'accés a vianants i vehicles de dues rodes. Seguim parlant d'aquest incendi perquè, com veiem, 7 municipis mantenen el confinament i hi ha una urbanització desallotjada a Santa Cristina d'Aro i Calonge. En aquest sentit, 130 veïns han hagut de dormir al poliesportiu. Des de Televisió Costa Brava ens ho explica Joan Parareda.
10: La urbanització Vell Repòs de Santa Cristina d'Aro és una de les confinades per aquest incendi de les Gavarres. Ahir a les 8 del vespre van haver de marxar de casa i fins avui a les 9 de la nit no sabran si hi poden tornar. En Simon és un veí de la urbanització.
11: La respuesta para saber si podríamos regresar a las 9 de la noche. Hoy me voy a Francia para dormir, ducharme, afeitarme y cambiar.
10: També hi ha nuclis de Calonja que han estat desallotjats. 130 veïns han passat la nit al pavelló d'esports. Qui s'organitza per ajudar-los als poliesportius és la Creu Roja. La Sílvia és una de les responsables de la Creu Roja Sant Feliu de Guíxols, Vall d'Aro.
12: Portem tot el matí així que va venint gent preguntant a veure què s'ha fet aquí, quins serveis poden tenir des d'aquí i llavors també gent oferint-se com a voluntaris per si necessitem mans.
10: Els municipis que mantenen el confinament són la Bisbal d'Empordà, Cruïlles, Calonja i Sant Antoni, Santa Cristina d'Aro, Forallac, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró i Llagostera, aquest últim de la comarca del Gironès.
0: El que sí continua endavant, malgrat aquest incendi, és la 59a cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell.
2: L'organització informa que els cossos d'emergència i protecció civil han confirmat que l'esdeveniment es pot celebrar en les condicions actuals perquè Palafrugell no és un dels municipis del Baix Empordà confinats. Ens donen tots els detalls des de Ràdio Palafrugell i Ferran Castelló.
13: L'organització explica que es manté en contacte amb els serveis d'emergència per seguir totes les indicacions. Mentrestant, l'Ajuntament de Palafrugell ha posat a disposició efectius humans, material i equipaments municipals per donar suport a les tasques d'extinció i, si cal, acollir persones desallotjades. Els responsables de la cantada expressen el seu suport als bombers i a totes les persones afectades per l'incendi. També demanen prudència en els desplaçaments i recorden que cal respectar les restriccions decretades per les autoritats. A més, informen que les persones que no puguin assistir a la cantada a causa de les restriccions de mobilitat podran recuperar l'import de les entrades.
0: I hem de seguir parlant d'incendis, malauradament, perquè una altra dotzena de dotacions dels bombers treballa en un incendi d'un abocador d'una planta de reciclatge a Granollers, a prop de la C35.
2: Es preveu que les tasques durin hores. L'objectiu dels bombers és contenir la pila de deixalles i ferralla que crema i evitar que es propagui. I treballa també maquinària pesant i monitors d'aigua de la pròpia empresa. Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Procicat. En aquest sentit, els agents rurals mantenen activat el nivell 3 del Pla Alfa a les comarques de l'Alt i el Baix Empordà, alguns punts de la Noguera, la Segarra i el Solsonès, i a la Ribera d'Ebre, a la Terra Alta i al Baix Ebre. La resta de Catalunya es troba majoritàriament en nivell 2.
0: I a banda de tots aquests, i tal com ens acaba d'explicar l'Alba Pairet, hi ha una vintena de municipis de la zona de l'Empordà que han augmentat el nivell de perill d'aquest Pla Alfa fins al nivell 4, que és el nivell màxim de risc extrem per perill d'incendis. Canviem ara ja de tema perquè entre avui i dilluns Catalunya acull el Gran Depart, les tres primeres etapes del Tour de França.
2: Aquest recorregut implicarà importants afectacions a trànsit i de mobilitat. Avui, precisament, primera etapa contrarrellotge. Les restriccions es concentren a Barcelona. I hi ha almenys una vintena de carrers tallats amb algunes barreres físiques que no es podrà travessar fora dels punts habilitats. El transport públic també patirà desviaments i interrupcions puntuals dels serveis d'autobús. Això és el que trobareu si heu de traslladar-vos entre avui i demà per la capital. Ens ho explica Marc Pijuan.
14: L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'Avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector Francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, la Rambla Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'N340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins a les 6 de la tarda, no es podrà circular.

0: ha mort el conductor del turisme. Amb aquesta víctima són 73 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes. Seguim amb més successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per la mort del menor de 15 anys a trets al parc de la Pegaso la nit d'aquest dijous passat.
1: Agents de la Divisió d'Investigació Criminal han practicat la detenció en les últimes hores. La investigació continua oberta i està sota secret d'actuacions. Els Mossos van ser alertats cap a la mitjanit per diversos testimonis que haurien sentit trets al carrer Portugal, a Sant Andreu. Diverses patrulles es van activar i van localitzar el menor ferit per arma de foc en estat molt crític. Finalment, va morir. El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, i l'intendent Toni Rodríguez van comparèixer divendres per constatar que tot apuntava que era una acció directa contra la víctima.
0: I encara més successos, perquè els Mossos d'Esquadra, en coordinació amb la Policia Nacional, han desarticulat un grup criminal implicat presumptament en dos robatoris violents amb armes de foc i 5 assalts a habitatges de Catalunya.
1: En un dels fets comès en un domicili d'Ossoa, a la Selva, van arribar a lligar de mans les víctimes per consumar el robatori. S'han fet 7 detencions entre Barcelona i Girona i s'han decomissat armes de foc, joies, drogues, rellotges d'alta gamma i simbologia dels trinitaris. Investigats per organització criminal, robatoris violents i amb força i narcotràfic, dos d'ells han ingressat a presó.
0: Obrim ja el bloc cultural i parlem de música. Comença la temporada de festivals, en aquest cas el Festival Cap Roig, que ha inaugurat la 26a edició amb el concert de Bryan Adams, que ha reunit el públic al Jardí Botànic de Cap Roig després d'haver exhaurit totes les entrades des de ja feia diverses setmanes.
1: L'artista canadenc ha presentat Bare Bones, un espectacle en format acústic i íntim que arriba al festival com l'única actuació a Espanya aquest 2026. Acompanyat pel seu pianista i col·laborador habitual Gary Braid, Adams ha interpretat un repertori centrat en alguns dels temes més coneguts de la seva trajectòria, amb una posada en escena basada en la veu, la guitarra i el piano. L'actuació ha obert la programació de la 26a edició del Cap Roig Festival, que durant les properes setmanes acollirà concerts d'artistes nacionals i internacionals al Jardí Botànic de Cap Roig.
0: Seguim parlant de música i seguim parlant de festivals, perquè el primer dissabte de juliol és sinònim de Canet Rock.
1: El Festival del Maresme obrirà les portes a partir de les 5 de la tarda per tornar a omplir de música el Pla d'en Sala, durant més de 12 hores fins a veure sortir el sol. Ens dona tots els detalls des de Ràdio Canet amb la Carlota Tanganelli.
2: El cartell d'enguany combina grans reclams i retorns emotius. Pujaran dalt de l'escenari grups mítics com Doctor Prats, Els Amics de les Arts, Buhos i Els Catarres, però també artistes emergents com són Maria Jaume i la Ludwig Band. No hi faltaran Figaflaues, 31 Fam, Els Maresmencs de Tallets i Ginestà, però sens dubte un dels moments més especials serà quan toquin La Fúmiga, ja que s'acomiadan dels escenaris. També hi participaran DJs com ara DJ Ernest Codina, Mont DJ, DJ Trapella i DJ Caso. La directora del Canet Rock, Gemma Racudé, però té molt clar que l'autèntic cap de cartell és el públic.
3: El cap de cartell de Canet Rock és el propi Canet Rock. Venem moltes entrades sense cartell, sense haver anunciat el cartell, i això demostra que la gent té confiança en que veurà els grups que desitja veure i, a més, viurà aquesta experiència única que és venir aquí.
2: Rodalies Renfe reforçarà el servei amb més freqüència i capacitat de la línia R1 durant tot el cap de setmana del festival.
0: I encara un altre festival musical, en aquest cas l'Internacional d'Orgue de Poblet, a la Conca de Barberà, que dedica la programació d'estiu als joves organistes de nova generació.
1: El cicle l'obrirà el Víctor Baena aquesta nit a partir d'un 9:15 per reivindicar el talent jove en aquest instrument. Des de l'Espluga FM, Laia Molner.
4: Aquesta nit, la Basílica del Reial Monestir de Santa Maria de Poblet s'omplirà de la música del jove organista Víctor Baena, format a Madrid, Amsterdam i Hamburg, amb un ampli repertori per un recorregut històric per la influència de l'orgue a Europa. L'organitzador del festival, Pep Gorgori, explica la importància d'aquesta ampliació del festival dedicat al talent jove.
5: Molt satisfets de com està funcionant aquesta edició d'estiu del Festival d'Orga, que va començar l'any passat, el 2025, amb la idea de donar l'oportunitat d'oferir concerts a l'Orga Metzler de Poblet a joves valors de l'orga actual.

0: i valors no internacionals, com són els organistes que venen a la tardor, sinó donar espai al talent nacional.
1: Aquest és el segon concert d'aquesta tipologia que es celebra enguany. El primer va anar de la mà de Montserrat Berenguer el passat 27 de juny.
2: I encara més música, perquè també ha començat el Festival de Música Antiga dels Pirineus, que celebra la seva 15a edició.
3: Un any més, la catedral de la Seu d'Urgell ha acollit el concert inaugural. Es tracta d'una producció pròpia amb el quintet Ensemble Barcelona Comtal, que avui també actuaran a Molló, al Ripollès. Des de Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
4: La catedral de Santa Maria d'Urgell s'ha omplert un cop més per l'estrena del FEMAP, tant amb aficionats a la música com amb representants de les 36 poblacions incloses al festival. Per l'ocasió s'ha pogut escoltar una selecció d'algunes de les millors peces barroques composades a la catedral de Barcelona i a Santa Maria del Mar. Josep Maria Dutrén és el director del FEMAP.
5: Hem optat per fer un popurri del barroc català en diverses peces que són bàsicament a la catedral de Barcelona. Tot i que no només a la catedral, també hi ha alguna cosa de Santa Maria del Mar i d'autors catalans o que residien a Catalunya, perquè hi ha algun italià, però les obres que hi són van ser creades aquí, no? Són peces inèdites.
4: El segon concert de l'Ensemble Barcelona Comtal, encapçalat per la soprano Marta Esteban, és avui a les 7 del vespre a l'església de Santa Cecília de Molló, i el tercer i últim demà diumenge al Santuari del Miracle, al Solsonès. Des d'ara i fins a final d'agost, el FEMAP programa gairebé 50 concerts arreu del Pirineu Català i d'Andorra.
2: Són les 2:21, moment de parlar d'esports.
6: Notícies en xarxa. Esports.
2: Comencem parlant avui, com no pot ser d'una altra manera, de ciclisme, perquè la primera etapa del Tour de França sortirà a les 5 d'aquesta tarda des del Fòrum de Barcelona. Es tracta d'una contrarrellotge per equips de 19,6 quilòmetres amb arribada a Montjuïc, una arribada prevista per a 8:15 de la tarda.
3: Entre els grans noms de la prova hi destaquen l'eslové i vigent campió del Tour, Tadej Pogacar, el danès Jonas Vingegaard i el belga Remco Evenepoel.
2: Deixem el ciclisme i ens n'anem ara a l'atletisme, perquè Girona acull aquest cap de setmana el campionat Catalunya, de Catalunya absolut.
3: Durant aquest dissabte, una 60ena d'atletes participaran en aquest certamen. El campionat el podreu seguir en directe per la plataforma La Xarxa Més. Des de Girona FM, Said Sabai.
7: Tret de sortida al Campionat de Catalunya Absolut d'Atletisme a la pista precisament del GEC a Palau Sacosta, on avui també ha viscut un acte inaugural amb la presència de la consellera Sílvia Paneque i el conseller Berni Álvarez, entre moltes altres autoritats. Pel que fa als resultats de la jornada de matí, Oriol Madí ha revalidat el títol de Catalunya en els 400 metres llisos. Daniela Fernández s'ha imposat en llançament de disc i Andrea Florian, de l'Agrupació Atlètica Catalunya, ha guanyat la prova de llargada. En 400 femenins, victòria per a Laia Monforte, mentre que Marina Guerrero s'ha endut els 3.000 metres obstacles. En 5.000 metres marxa, en aquest cas, en victòria per a Júlia Suárez, en masculí Kevin Cerro, que també trenca una llarga ratxa sense guanyar cap prova catalana. Un campionat de Catalunya absolut en atletisme que reprendrà les seves proves aquesta mateixa tarda de dissabte al GEC de Palau Sacosta.
2: I marxem ara fins al sud de Catalunya, perquè la ciutat d'Amposta, a la comarca del Montsià, és el punt d'arribada de la 15a edició de l'Ultra Ebre Swim Marathon, una prova de 30,8 quilòmetres que ha sortit aquest matí des de Tivenys.
3: Des d'Amposta Ràdio, Tomàs Ginestrà.
8: Aquesta edició ha destacat per la seva gran projecció internacional, amb 62 participants, 17 nedadores i 45 nedadors inscrits de països com el Regne Unit, els Països Baixos, el Canadà o Malàisia, a més de figures locals com l'incombustible Jordi Cervera. Tot i que el cabal del riu és més lent del que es podria esperar, les condicions meteorològiques i el nivell dels atletes han marcat el ritme de la jornada. Lluís Saura, organitzador de la prova, ens explicava com s'està desenvolupant la competició i les previsions de temps per als participants.
9: Avui el que ens ha ajudat ha sigut el vent. O sigui, més que l'aigua ens ha ajudat el vent, que ha fet que el riu, que sabem que sempre gira el riu aquí a Amposta, ha trigat més en girar. A partir d'aquí, doncs, els nedadors bé, tenim nedadors de molt de nivell, nedadors que només volen fer el repte, i llavors doncs, es separen els grups molt ràpidament i estem veient que els nedadors que tenen molt de nivell ens estan oferint una previsió de temps molt, molt positiva.
8: La prova ha començat a les 7 del matí a l'embarcador de Tivenys i a un quart d'una ha arribat el campió, que ha estat José Javier Montón, del Club Natació Tarraco, amb un temps de 5 hores, 6 minuts i 35 segons. La primera dona en arribar ha estat Elle Clark, del Regne Unit, amb 5 hores, 27 minuts i 8 segons, cinquena a la general.
2: Canviem d'esport, parlem de bàsquet, perquè el Barça té un acord verbal amb Timothy Lubavu Cabarrot, el màxim anotador de la passada temporada a la Lliga ACB.
3: L'alè francès de 31 anys va fer una mitjana de 18 punts per partit amb el Baskonia i va ser el màxim anotador de triples.
2: I seguim amb bàsquet perquè l'entrenador badaloni Pedro Martínez serà el nou tècnic del Real Madrid en substitució de Sergio Scariolo.
3: Martínez deixa el València Bàsquet després d'haver-se proclamat campió de la Lliga ACB amb el conjunt taronja.
2: Anem ara a hoquei patins. El Reus Deportiu anuncia el primer i únic fitxatge estival, el manlleuenc Roc Pujadas.
3: Prové de l'Sporting de Portugal, on ha jugat els darrers dos cursos. Pujadas ha signat amb el Club Ganxet fins al 2030.
10: Bé, estic molt, molt content, molt, molt il·lusionat. La veritat és que sento que és el lloc ideal per mi. Un club, pel que he vist, molt familiar, molt, molt proper, tot i ser un club molt gran. Sento que tenim un projecte molt maco.
2: I d'altra banda, la Federació Espanyola de Patinatge ha ratificat l'acord entre Alcaldes i l'Igualada B per a l'intercanvi de places federatives de cara al curs vinent.
3: D'aquesta manera, Alcaldes continuarà a l'Hockey Lliga. D'altra banda, el Mollerussa ha anunciat que ha ascendit a l'Hockey Lliga Plata després d'intercanviar la plaça amb el Club Patín Alhambra de Granada.
2: I acabem parlant de futbol sala perquè el Barça ha arribat a un acord amb Fitz per rescindir-li el contracte que els vinculava fins l'any 2027.
3: El pivot brasiler tanca la seva etapa al club després de dues temporades i d'haver guanyat la Copa Catalunya i la Lliga. A més, ha cedit Lucas Granda, que ha renovat fins al 2029 a l'Indústria Santa Coloma.
2: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i qui us ha parlat, Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.
11: La xarxa de comunicació local.
12: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
13: Desconnectar per tornar a connectar. Sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.
14: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.

0: Quan el 1782 es van fundar els Estats Units, un dels problemes amb què es van enfrontar va ser l'absència d'una moneda única. Els nord-americans utilitzaven els doblons i el ral de vuit espanyols, les lliures i penics britànics, els francs francesos i altres com els ducats i les corones, cadascuna en diferents valors en cada estat de la Unió. L'home que va posar ordre en aquell remenat de monedes va ser un aristòcrata d'una sola cama, ambaixador del seu país durant el regnat de terror a França, membre del Congrés Continental, ajudant del ministre d'Hisenda i autor del preàmbul de la Constitució nord-americana, que comença amb les tres famoses paraules «We the people». Al 1782, el Congrés li va demanar que fes un informe sobre la situació de les monedes que circulaven pels diferents estats. Al final de l'escrit, suggeria un pla de decimalització per a un futur sistema monetari americà. Era una idea nova, ja que els països europeus no seguien un sistema de fraccionament decimal tan utilitzat avui en dia. L'idea va interessar a Thomas Jefferson i va decidir que la moneda oficial seria el ral de vuit, establert pels reis catòlics, coneguda al món anglosaxó com a dòlar espanyol, dividit en 10 centaus. Seria representat per un símbol barrejat ja de les lletres P i S de la paraula espanyola pesos. Així va néixer el famós símbol que el representa. Però i el nom de dòlar d'on va sortir? De la moneda de plata austríaca Thalé. Encara famosa a Europa, no tenia la difusió del ral de vuit. Això sí, el nom de la moneda austríaca en anglès, dàler, va servir perquè als Estats Units es bategés el ral com a Spanish dollar, que va derivar en Spanish dollar.
1: La xarxa.
2: Bon dia, són 2:15, us parla Eduard París.
3: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: Set municipis del Baix Empordà mantenen el confinament a causa de l'incendi que crema des d'ahir al matí a les Gavarres.
4: La superfície afectada fins ara, segons els bombers, és d'unes 2.370 hectàrees. Les mesures de confinament es mantenen almenys fins a la tarda, quan es pugui reavaluar la situació.
2: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
2: Més incendis, una dotzena de dotacions dels bombers treballa en un abocador d'una planta de reciclatge a Granollers a prop de la C35.
4: Es preveu que les tasques durin hores. L'objectiu dels bombers és contenir la pila de deixalles i ferralla que crema i evitar que es propagui.
2: Moment ara precisament per conèixer la previsió meteorològica de cara a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Hola, què tal? Pendents aquestes hores del migdia d'aquest incendi que crema amb molta intensitat a la zona de les Gavarres i que durant el matí la tramuntana ha anat a la baixa, però que aquestes hores del migdia la principal protagonista és la marinada. Aquesta marinada, depèn de com bufi, podrà desplaçar el foc en una direcció o una altra. Per tant, molta precaució després d'un matí que ens hem despertat amb unes mínimes elevades, sobretot a la Costa Brava. En canvi, la suavitat ha dominat la resta del territori català. El matí ha estat molt assolellat al conjunt de Catalunya i aquesta tarda continuarem de la mateixa manera. Sí que és cert que la zona del Prepirineu creixerà alguna nuvolada aïllada esporàdica, però que no ens portaran precipitacions. A més, aquestes hores del migdia les temperatures tornen a enfilar-se ràpidament, i és que les zones més calentes a aquestes hores és l'interior de les comarques de Girona, la comarca del Bages, tot el prelitoral central i també el Pla de Lleida i la Vall de l'Ebre, on aquestes temperatures en ronden al voltant dels 34 a 38 graus. Ho anirem seguint aquí la xarxa, que tingueu bona tarda.
2: I Barcelona es converteix avui en el punt central del ciclisme mundial per donar el tret de sortida al Tour de França.
4: El recorregut implicarà importants afectacions de trànsit i de mobilitat. Avui, primera etapa contrarrellotge. Les restriccions es concentraran a la capital catalana.
2: I en successos, un home mor en un accident a la C-12 a Menàrguens, a la comarca de la Noguera.
4: Amb aquesta víctima són 73 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
2: I en cultura, el Festival Cap Roig inaugura la seva 26a edició amb el concert de Bryan Adams.
4: El músic canadenc reunit al públic al Jardí Botànic de Cap Roig després d'haver exhaurit totes les entrades feia diverses setmanes.
2: I en els esports, tornem a recordar que la primera etapa del Tour de França arrenca a les 5 d'aquesta tarda des del Fòrum de Barcelona. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. 7 municipis del Baix Empordà mantenen el confinament a causa de l'incendi de les Gavarres que crema des d'ahir al matí. La superfície afectada fins ara, segons els darrers càlculs dels bombers, és d'unes 2.370 hectàrees i les mesures de confinament es mantenen almenys fins aquesta tarda, quan es pugui reevaluar la situació. Anem a conèixer la darrera hora des de la Bisbal d'Empordà. Connectem en directe amb Televisió Costa Brava. Alba Pairet, bon dia.
6: Hola, bon dia. Doncs el foc segueix actiu i preocupa sobretot el flanc dret perquè podria arribar a extendre's a 30.000 hectàrees. De moment, des dels bombers, doncs els preocupa especialment ara amb l'entrada d'aquesta marinada, i així ho detallava fa pocs minuts en David Borrell, cap de bombers.
7: Sí, a la nit hi havia més activitat a la zona de Calonja amb aquest impacte a les urbanitzacions. Ara, a la tarda, canvia, diguéssim, i on ens preocupa molt és aquesta estabilitat, que puguem aguantar aquesta estabilitat d'aquest flanc dret, que és un perímetre molt dolent, ha cremat de forma molt irregular, i això ens dificulta molt perquè, com que no s'ha pogut assegurar per terra amb eines manuals, amb línia d'aigua, tot el perímetre, perquè no és net, està ple, diguéssim, de focus secundaris i de irregularitats, mal cremat i de més, doncs això ho fa difícil i, per tant, anirem patint tota la tarda.
6: Des de la Generalitat, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat la responsabilitat ciutadana i reduir la mobilitat.
8: Intentar estabilitzar el flanc dret, que és el que té més potencial de cremar hectàrees. Parlem, doncs, del Parc Natural Protegit de les Gavarres, que té un potencial i podria arribar a les 30.000 hectàrees. Per tant, estem focalitzant tots els objectius en controlar aquest flanc dret. Per altra banda, el flanc esquerre durant aquest matí ha fet algunes carreres, ha començat a córrer una mica, i per tant aquí també, doncs, això concentra una part dels esforços de bombers. Continuem treballant amb la mateixa operativa, es mantenen les ordres de confinament. A la tarda veurem, doncs, si hi ha capacitat de flexibilitzar alguna d'elles, però fins ara s'han de mantenir aquestes ordres de confinament. S'està treballant, doncs, amb tots els equips.
6: Des dels ajuntaments afectats hem pogut parlar al llarg del matí i ens han explicat aquesta preocupació que han viscut durant les últimes hores, però també han fet una crítica a la gestió forestal. Hem parlat amb en Jordi Soler, alcalde de Calonge i Sant Antoni, Òscar Aparicio, alcalde de la Bisbal d'Empordà, i a Daniel Encinas, alcalde de Cubilles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura.
9: És un debat que es porta des de fa molt de temps. Això penso que és una evidència. També es ve que els boscos no estaven nets. Als anys 50 i 60 hi havia molta gent que treballava a bosc i els boscos estaven nets i impecables. Ara, en aquests moments, no es pot dir això. Aquí és un debat molt llarg sobre les ajudes, si no hi ha ajudes, si el propietari del bosc pot portar-ho a terme o no. El cert és que si no tenen una explotació forestal també se'ls fa difícil. Això haurà de ser objecte d'un debat dur i important, però jo crec que ara ens hem de centrar amb el sinistre que hem tingut, reparar el que hem de reparar i posar-ho tot el dia.
10: S'ha fet feina, recordem que venim del 2010, de quan va haver-hi totes les nevades, que va, a part de la gran extensió que ja tenim, va fer molta càrrega més, i que per tant la feina no és fàcil. I a mi també m'agrada recordar que les administracions tenim el nostre deure i el anem fent, però que bona part dels boscos no són municipals o no són públics, són de privats, que per tant aquí necessitem la col·laboració als ajuntaments. Intentem mantenir la nostra part neta, intentem també donar ajudes en el privat, i per tant és una cosa que ens correspon a tota administració i a sector privat de fer. En aquests moments jo crec que no és el moment per fer aquesta valoració. Ara hem de centrar els esforços a extingir aquest incendi, evitar que se'n vagi més allà i tingui més afectació, que quedi ja perimetrat amb aquestes gran quantitat d'hectàrees, que són més de 2.000 hectàrees, però en tot cas aquesta reflexió jo crec que com a país l'hem de fer.
11: Bueno, nerviosos i patint durant tota la nit. No hem tingut tanta mala sort com els veïns de Sant Antoni i de Calonge, però estem preocupats, i tots els veïns i tots els que estem aquí, doncs, patim. Ja fa temps que ho estem reivindicant, i això és una cosa que no pararem mai de dir-ho, que no pot ser que per tenir les Gavarres netes es depenguin de fundacions privades, de subvencions als ajuntaments, del fons de recursos propis del Consorci de les Gavarres, que en algunes actuacions que s'han fet, doncs, han pogut anar bé perquè els serveis d'emergències poguessin accedir. Però el que no té cap mena de lògica és que ajuntaments petits com el nostre, que tenim molt de territori, doncs no podem fer front a una massa forestal tal i com tenim aquí. és totalment inviable. El que sí que reclamem és que donguin la potestat, i si el Consorci de les Gavarres, que és l'òrgan gestor de les Gavarres, doncs que pugui gestionar les Gavarres, o que ajudin més econòmicament el que són els municipis amb més massa forestal.
6: Des dels agents rurals han activat el nivell pla 4 alfa a 20 municipis de les Gavarres i, per tant, hi ha l'accés restringit a les Gavarres fins aquest divendres. Ara estem a l'espera a 6:15 de la tarda per una nova compareixença amb els bombers per actualitzar la informació i a partir de les 8 del vespre amb el president de la Generalitat de Catalunya.
2: Moltes gràcies, Alba, i com bé ens acabes d'apuntar, seguirem molt atents amb el minut a minut d'aquest incendi al massís de les Gavarres. Precisament el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat aquest matí que l'operari que hauria originat aquest incendi fent treballs amb una radial a peu de la carretera GI-660 es troba detingut i que probablement demà passarà a disposició judicial. Anem precisament ara a donar un cop d'ull a la xarxa viària perquè arran d'aquest incendi continuen tallades precisament la GI-660 entre la Bisbal i Calonge, la GIB-6612 entre Llagostera i Calonge, la C-66 entre Palafrugell i Forallac, i a la carretera GIB-6703 entre Quart i Madre Manyà està restringit l'accés a vianants i vehicles de dues rodes. Com us estem explicant, aquests 7 municipis de l'Empordà mantenen el confinament a causa d'aquest incendi. Més concretament, hi ha una urbanització desallotjada a Santa Cristina d'Aro i a Calonge. I en aquest cas, 130 veïns han hagut de dormir al poliesportiu. Des de Televisió Costa Brava ens ho explica Joan Parareda.
12: La urbanització Vell Repòs de Santa Cristina d'Aro és una de les confinades per aquest incendi de les Gavarres. Ahir a les 8 del vespre van haver de marxar de casa i fins avui a les 9 de la nit no sabran si hi poden tornar. En Simón és un veí de la urbanització.
13: La respuesta para saber si podríamos regresar a las 9 de la noche. Hoy me voy a Francia para dormir, ducharme, afeitarme y cambiar.
12: També hi ha nuclis de Calonge que han estat desallotjats. 130 veïns han passat la nit al pavelló d'esports. Qui s'organitza per ajudar-los als poliesportius és la Creu Roja. La Sílvia és una de les responsables de la Creu Roja Sant Feliu de Guíxols, Vall d'Aro.
14: Portem tot el matí així que va venint gent preguntant a veure què s'ha fet aquí, quins serveis poden tenir des d'aquí, i llavors també gent oferint-se com a voluntaris per si necessitem mans.
12: Els municipis que mantenen el confinament són la Bisbal d'Empordà, Cruïlles, Calonge i Sant Antoni, Santa Cristina d'Aro, Forallac, Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró i Llagostera, aquest últim de la comarca del Gironès.
2: L'acte que sí que es manté de moment és la 59a cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell.
4: L'organització informa que els cossos d'emergència i protecció civil han confirmat que l'esdeveniment es pot celebrar en les condicions actuals perquè Palafrugell no és un dels municipis del Baix Empordà confinats. Ens donen tots els detalls des de Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
15: L'organització explica que es manté en contacte amb els serveis d'emergència per seguir totes les indicacions. Mentrestant, l'Ajuntament de Palafrugell ha posat a disposició efectius humans, material i equipaments municipals per donar suport a les tasques d'extinció i, si cal, acollir persones desallotjades. Els responsables de la cantada expressen el seu suport als bombers i a totes les persones afectades per l'incendi. També demanen prudència en els desplaçaments i recorden que cal respectar les restriccions decretades per les autoritats. A més, informen que les persones que no puguin assistir a la cantada a causa de les restriccions de mobilitat podran recuperar l'import de les entrades.
2: I a hores d'ara tenim un altre incendi actiu, en aquest cas a un abocador d'una planta de reciclatge a Granollers, a prop de la centre de la C35, on hi treballen una dotzena de dotacions dels bombers.
4: Es preveu que les tasques durin hores. L'objectiu dels bombers és contenir la pila de deixalles i ferralla que crema i evitar que es propagui, i treballar també maquinària pesant i monitors d'aigua de la pròpia empresa. Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Procicat.
2: En aquest sentit, els agents rurals han actualitzat el nivell d'alerta del Pla Alfa fins al nivell 4 de risc extrem a una vintena de municipis del Baix Empordà, precisament on es concentra l'incendi de les Gavarres. A més, mantenen el nivell 3 a alguns punts de la Noguera, la Segarra i el Solsonès, i també a la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Baix Ebre. La resta de Catalunya es troba majoritàriament al nivell 2 de perill. I entre avui i dilluns, Catalunya acull el Grand Départ, les tres primeres etapes del Tour de França.
4: Aquest recorregut implicarà importants afectacions de trànsit i de mobilitat. Avui, aquesta primera etapa contrarrellotge afectarà sobretot a Barcelona. Hi ha almenys una vintena de carrers tallats a la capital amb algunes barreres físiques que no es podran atravessar fora dels punts habilitats. El transport públic també patirà desviaments i interrupcions puntuals dels serveis d'autobús. Això és el que trobareu si heu de traslladar-vos entre avui i demà per la capital catalana. Ens dona tots els detalls Marc Pijuan.
16: L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'Avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, la Rambla Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'N340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins a les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la Travessera de les Corts, carrer de Lleida, Avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
2: Obrim plana de successos. Un home ha mort aquest migdia arran d'un accident de trànsit a la C12 a Menàrguens, a la comarca de la Noguera. Segons informa el Servei Català de Trànsit, el sinistre ha tingut lloc cap a 1:15.
4: Per causes que encara s'estan investigant, s'ha produït una col·lisió frontal entre un turisme i una furgoneta. A conseqüència de l'accident ha mort el conductor del turisme. Arran del sinistre s'han desplaçat 4 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 4 dotacions dels Bombers de la Generalitat i diverses unitats del sistema d'emergències mèdiques. Amb aquesta víctima són 73 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
2: I seguim amb successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per la mort del menor de 15 anys atrets al parc de la Pegaso la nit d'aquest dijous.
4: Agents de la Divisió d'Investigació Criminal han practicat la detenció en les últimes hores. La investigació per ara continua oberta i està sota secret d'actuacions. Recordem que els Mossos van ser alertats cap a la mitjanit per diversos testimonis que haurien sentit trets al carrer Portugal, a Sant Andreu. Diverses patrulles es van activar i van localitzar el menor ferit per arma de foc en estat molt crític. Finalment, va morir. El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, i l'intendent, Toni Rodríguez, van comparèixer divendres per constatar que tot apuntava que era una acció directa contra la víctima.
2: I pel que fa a afectacions, recordem també que Rodalies recuperarà el servei ferroviari de la línia R3 entre Ribes de Freser i Puigcerdà a partir d'aquest proper dilluns, després que hagin acabat les obres de millora del darrer tram de la xarxa pel temporal Harry del passat mes de gener.
4: D'aquesta manera, el servei de la línia es prestarà entre la Garriga i Puigcerdà amb 5 trens diaris per sentit. Tot i recuperar la connexió ferroviària entre aquestes dues poblacions, Renfe mantindrà els autobusos complementaris per cobrir tota l'oferta ferroviària que encara no es pot oferir per les limitacions temporals de velocitat i les hores de manteniment de la infraestructura que afecten algunes circulacions.
2: Obrim ja el bloc cultural i ho fem parlant del Festival Cap Roig, que ha inaugurat la seva 26a edició amb el concert de Bryan Adams, que ha reunit el públic al Jardí Botànic de Cap Roig després d'haver exhaurit totes les entrades des de feia ja diverses setmanes.
4: L'artista canadenga ha presentat Bare Bones, un espectacle en format acústic i íntim que arriba al festival com l'única actuació a Espanya aquest 2026. Acompanyat pel seu pianista i col·laborador habitual, Gary Braid, Adams ha interpretat un repertori centrat en alguns dels temes més coneguts de la seva trajectòria, amb una posada en escena basada en la veu, la guitarra i el piano.
2: I un altre festival, perquè el primer dissabte de juliol és sempre sinònim de Canet Rock.
4: El Festival del Maresme obrirà les portes a partir de les 5 de la tarda per tornar a omplir de música el plat d'en Sala durant més de 12 hores i fins a veure sortir el sol. Ens donen tots els detalls des de Ràdio Canet, Carlota Tanganelli.
17: El cartell d'enguany combina grans reclams i retorns emotius. Pujaran dalt de l'escenari grups mítics com Doctor Prats, Els Amics de les Arts, Buhos i Els Catarres, però també artistes emergents com són Maria Jaume i la Ludwig Band. No hi faltaran Figaflaues, 31 Fam, Els Maresmencs de Tallets i Ginestà, però sens dubte un dels moments més especials serà quan toquin La Fúmiga, ja que s'acomiadan dels escenaris. També hi participaran DJs com ara DJ Ernest Codina, Mont DJ, DJ Trapella i DJ Casu. La directora del Canet Rock, Gemma Racudé, però té molt clar que l'autèntic cap de cartell és el públic.
18: El cap de cartell de Canet Rock és el propi Canet Rock. Venem moltes entrades sense cartell, sense haver anunciat el cartell, i això demostra que la gent té confiança en que veurà els grups que desitja veure i, a més, viurà aquesta experiència única que és venir aquí.
17: Rodalies Renfe reforçarà el servei amb més freqüència i capacitat de la línia R1 durant tot el cap de setmana del festival.
2: Seguim amb cultura, marxem fins a Tarragona, que tanca aquesta nit el 34è concurs internacional de focs artificials.
4: Ho farà amb focs holandesos en la quarta jornada d'un certamen que ha comptat amb la participació de pirotècnics del nivell estatals i internacionals. Caldrà, però, esperar demà per conèixer el veredicte del jurat. Des de Tarragona Ràdio, Laura Casas.
19: Cafero, dels Països Baixos, fundada l'any 2016, posarà el colofó a un gran concurs. És una empresa especialitzada en espectacles d'alta tecnologia i efectes especials. En pocs anys s'ha consolidat amb premis en competicions de la Xina o de l'estat espanyol, com el primer premi al Festival de Focs de Pamplona l'any passat. Hi ha expectació per veure què portaran a Tarragona. Això en un concurs que per primera vegada l'han pogut seguir les persones cegues a través de l'audiodescripció en directe per Tarragona Ràdio.
20: Esclaten una sèrie de trons arran d'aigua. Hi ha uns que s'aguanten com vermells fixos, mentre algunes espurnes daurades emergeixen de l'aigua, una darrere l'altra, alçant tot de fum.
19: En aquesta edició del concurs de focs de Tarragona hi han participat pirotècnies de Nàpols, de Castelló, d'Ourense i aquesta d'avui dels Països Baixos.
2: I fem una darrera parada cultural a la plaça de la Catedral de Vic, que ahir va viure la gran final de la Lliga per la Llengua.
4: Una iniciativa impulsada pel consistori biguetà per fomentar l'ús del català d'una manera lúdica, educativa i divertida a través de proves lingüístiques basades en jocs i reptes. La presentació de la final va anar a càrrec del periodista i comunicador Roger de Gràcia. Des del 9FM, Caral Tàries.
21: El guanyador de la gran final de la Lliga per la Llengua són els Pompeu Febre!
22: Així és com es donava a conèixer el guanyador de la gran final de la Lliga per la Llengua de Vic, que va omplir ahir la plaça de la Catedral. L'equip dels Pompeu Febre, format per professors de català de l'Escola Sagrat Cor, van ser els guanyadors d'aquest concurs. Dels 8 equips que van participar a la gran final, 2 eren els guanyadors de la gran final escolar, els segadors de l'Escola Sant Miquel dels Sants i els ganàpies de FEDAC Vic. La resta de la branca popular van competir 2 equips de cada colla de la Festa Major, els Pompeu Febre i Nata Muntada de la colla del Merma, els Triedos i boletaires sense llicència de la colla del Nen i les xerrameques i els llenguados de les adoberies de la colla de la Vella. Les 4 proves consistien en lletrejar paraules, esbrinar refranys, destriar barbarismes i descobrir paraules en fragments de cançons. Els objectius d'aquesta Lliga per la Llengua són els de fomentar l'ús social i actiu de la llengua catalana entre diferents sectors de la població de Vic, reforçar el vincle afectiu i identitari amb la llengua catalana mitjançant activitats lúdiques i participatives i promoure la diversió i el coneixement lingüístic a través del joc, la creativitat i la col·laboració. La presentació de la final va anar a càrrec del periodista i comunicador Roger de Gràcia.
2: Són les 2:51 minuts, moment de parlar d'esports.
3: Notícies en xarxa. Esports.
2: Avui ens toca obrir amb ciclisme, amb la primera etapa del Tour de França, que, com hem dit, sortirà a les 5 d'aquesta tarda des del Fòrum de Barcelona. Es tracta d'una contrarrelotge per equips de poc menys de 20 quilòmetres amb arribada a Montjuïc, una arribada prevista en aquest cas del darrer equip, que es preveu per a 8:15 de la tarda.
4: Entre els grans noms de la prova hi destaquen l'eslové i vigent campió del Tour, Tadej Pogacar, el danès Jonas Vingegaard i el belga Remco Evenepoel.
2: Canviem d'esport, ens n'anem al futbol. El Club Esportiu Europa de Primera Federació ha decidit anul·lar la consulta als socis sobre la possible renúncia a la categoria.
4: La decisió s'ha pres aquest divendres després d'una reunió amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i els responsables del govern municipal. Segons el comunicat fet públic pel club, l'Ajuntament s'ha compromès a trobar una solució per garantir la viabilitat econòmica de l'Europa arran d'haver de disputar els partits com a local fora del Nou Sardenya. Sí que es manté la pregunta als socis els dies 6 i 12 de juliol sobre quin estadi ha d'acollir aquests partits, Can Dragó o el Narcís Sala.
2: I seguim amb futbol. El Lleida 1939 ha adquirit la marca del Lleida Club de Futbol, una entitat que ha entrat en liquidació pels deutes econòmics.
4: Segons ha anunciat a xarxes socials, l'acord inclou el nom, l'escut i els trofeus de la també desapareguda Unió Esportiva Lleida. El nou club haurà de començar des de quarta catalana, l'última categoria del futbol català.
2: Parlem ara d'atletisme, perquè Girona acull aquest cap de setmana el Campionat de Catalunya Absolut.
4: Durant aquest dissabte, una seixantena d'atletes participaran en aquest certamen. El campionat es pot veure en directe per la plataforma La Xarxa Més. Des de Girona FM, Said Svai.
0: Tret de sortida al Campionat de Catalunya Absolut d'Atletisme a la pista precisament del GEC a Palau Sacosta, on avui també ha viscut un acte inaugural amb la presència de la consellera Sílvia Paneque i el conseller Berni Álvarez, entre moltes altres autoritats. Pel que fa als resultats de la jornada de matí, Oriol Madí ha revalidat el títol de Catalunya en els 400 metres llisos. Daniela Fernández s'ha imposat en llançament de disc i Andrea Florian, de l'Agrupació Atlètica Catalunya, ha guanyat la prova de llargada. En 400 femenins, victòria per a Laia Monforte, mentre que Marina Guerrero s'ha endut els 3.000 metres obstacles. En 5.000 metres marxa, en aquest cas, en victòria per a Júlia Suárez, en masculí Kevin Cerro, que també trenca una llarga ratxa sense guanyar cap prova catalana. Un campionat de Catalunya Absolut en atletisme que reprendrà les seves proves aquesta mateixa tarda de dissabte al GEC de Palau Sacosta.
2: Canviem d'esport, ens n'anem ara al bàsquet, perquè el Barça té un acord verbal amb Timothy Lubabu Cabarrot, el màxim anotador de la passada temporada a la Lliga CB.
4: L'aler francès de 31 anys va fer una mitjana de 18 punts per partit amb el Baskonia i va ser el màxim anotador de triples.
2: I l'entrenador badaloní Pedro Martínez serà el nou tècnic del Real Madrid en substitució de Sergio Scariolo.
4: Martínez deixa el València Bàsquet després d'haver-se proclamat campió de la Lliga CB amb el conjunt taronja.
2: Canviem d'esport. En waterpolo, el Mediterrani ha anunciat que Ana Marcos i Carlota Peñalver tanquen la seva etapa al primer equip després de 6 i 3 temporades, respectivament.
4: Peñalver ja ha estat presentada com a nova jugadora del Club Natació Terrassa.
1: Afronto esta nueva etapa en el Club Natació Terrassa con muchísima ilusión, muchas ganas de aprender y de crecer tanto deportiva como personalmente. Estoy deseando ya que empiece la temporada y de veros a todos por las gradas animando. Nos vemos pronto.
4: També hi ha hagut 5 baixes a l'equip masculí, ja que el capità Álvaro García, Borta Nasibèjic, Gion Diachenko, Àlex Llaurador i Pau García també deixen l'equip.
2: I en futbol sala, el Barça ha arribat amb un acord amb Fitz per rescindir el contracte que els vinculava fins al 2027.
4: El pivot brasiler tanca la seva etapa al club després de dues temporades i d'haver guanyat la Copa Catalunya i la Lliga. A més, ha cedit Lucas Granda, que ha renovat fins al 2029 a l'Indústria Santa Coloma.
2: I acabem amb hoquei patins. El Reus Deportiu ha anunciat el primer i únic fitxatge estival, el manlleuenc Roc Pujadas.
4: Prové de l'Sporting de Portugal, on ha jugat els darrers dos cursos. Pujadas ha signat amb el club Ganxet fins al 2030.
2: I la Federació Espanyola de Patinatge ha ratificat l'acord entre el Caldes i l'Igualada B per a l'intercanvi de places federatives de cara al curs vinent.
4: D'aquesta manera, el Caldes continuarà a l'Hockey Lliga. D'altra banda, el Mollerussa ha anunciat que ha ascendit a l'Hockey Lliga Plata després d'intercanviar la plaça amb el Club Patín Alhambra de Granada.
2: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, qui us ha parlat Adrià Jurado, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
2: Radio Arbúcies, 107.6 FM.

0: Es preveu una tarda complicada a l'incendi del massís de les Gavarres al Baix Empordà perquè la marinada encara hi pot bufar. Més de 400 efectius dels bombers continuen treballant amb especial atenció al flanc dret. Aquesta matinada les flames han cremat diverses cases de dues urbanitzacions de Calonja i una masia. Mentrestant, la investigació avança i se sap que el detingut acusat de provocar el foc era treballador d'una empresa subcontractada per la Generalitat pel manteniment de carreteres. Els Mossos d'Esquadra detenen un home presumptament relacionat amb la mort a trets d'un noi de 15 anys al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, a Barcelona. La investigació continua oberta i està sota secret de les actuacions. Donald Trump fa reviure el fantasma del comunisme per carregar contra els seus rivals polítics en un discurs patriòtic des del Mont Rushmore. El president nord-americà deixa la institucionalitat de banda i aprofita l'inici de les celebracions del Dia de la Independència per treure rèdit polític abans de les eleccions de mig mandat. L'Iran dona el tret de sortida als funerals públics d'Ali Khamenei enmig de crides de revenja. Milers de persones acomiaden el líder suprem a Teheran en el primer dels 6 dies d'una processó que també recorrerà l'Iraq. El règim espera l'assistència de 20 milions de persones en un gest de força del règim dels ayatolàs. Amb l'arribada de l'estiu comença la transhumància de milers de caps de bestiar que pugen cap a les pastures d'alta muntanya. Aquesta pràctica mil·lenària encara es manté viva al Pirineu, però la falta de relleu generacional i les dificultats per conviure amb el trànsit la posen en risc. Dissabte carregat de concerts i festivals, la Ludwig Band serà un dels caps de cartell del Canet Rock, que arrenca a les 6 de la tarda i s'allargarà fins que surti el sol. També avui actua el músic i compositor Danny Elfman a l'Auditori del Fòrum, en el marc del Guitar Barcelona. Una jornada que acabarà també amb la mítica cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell.
1: Esports.
2: Aquesta tarda a les 5 comença a Barcelona el Tour de França amb una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres des del Fòrum a Montjuïc. El líder de la Fórmula 1, Kimi Antonelli, amb Mercedes, ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la Gran Bretanya. A les 5, classificació de la cursa de Gran Premi. El Mundial de Futbol avui comencen els 8ens. A les 7 de la tarda, Canadà-Marroc, i a les 11 de la nit, Paraguai-França.
0: I el temps, amb una tarda serena arreu del país, amb temperatures molt altes. Les màximes rondaran els 38 graus a les Terres de l'Ebre i els 37 a Ponent i al Gironès. Aquesta calor d'avui s'intensificarà demà diumenge. Entrarem en un període d'onada de calor que s'allargarà gran part de la setmana que ve.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 3 de la tarda, us acompanya Xavier Palau. El flanc dret de l'incendi de les Gavarres és el que més preocupa els bombers de la Generalitat perquè continua actiu i es podria estendre depenent de com bufi la marinada aquesta tarda. Avui s'ha tancat l'accés al massís de les Gavarres, on fins ara han cremat més de 2.000 hectàrees. A l'incendi treballen més de 400 efectius dels bombers, un centenar de soldats de l'exèrcit i diverses unitats dels...
3: Les cançons de la teva vida les escoltes aquí.
4: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 32 graus i una humitat del 25%.

FM. Tanca els ulls i imagina. La millor música clàssica internacional emergent sonant al cor del Montseny. Del 16 al 19 de juliol torna el Villa Margarita Music Fest Arbúcies. Una sisena edició única amb grans intèrprets formats als millors centres europeus. Viu la grandesa del trio Fortuny, conjunts internacionals, espectacles de màgia i una cloenda inoblidable en plena natura al Prat Rodó. Aposta per un festival proper, inclusiu i amb sistema de taquilla inversa. L'aforament és limitat i les entrades volen. Reserva ja la teva a villamargaritamusicfest.com o al Museu de la Gavella. Organitza Associació Villa Margarita Music amb el suport de la Diputació de Girona, l'Ajuntament d'Arbúcies i diverses entitats privades i comerços locals. Segueix-nos a Instagram @villamargaritamusicfest_.

0: Preveu una tarda complicada l'incendi que crema des d'ahir al massís de les Gavarres, al Baix Empordà, i és que la marinada encara hi pot bufar. Més de 400 efectius dels bombers continuen treballant-hi amb una especial atenció al flanc dret. Avui de matinada, malauradament, les flames han cremat algunes cases de dues urbanitzacions, a Calonge i també una masia. Avança la investigació i se sap que la persona detinguda ahir, acusada de provocar el foc perquè treballava amb una radial, era treballador d'una empresa subcontractada per la Generalitat pel manteniment de carreteres. I s'ha sabut ara fa uns minuts. Aquest incendi obliga, finalment, a suspendre la tradicional cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell. S'havia de fer avui a la nit. Els Mossos d'Esquadra detenen un home presumptament relacionat amb la mort a trets d'un nen de 15 anys al Parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, a Barcelona dijous. La investigació continua oberta sota secret d'actuacions. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha fet reviure el fantasma del comunisme a les últimes hores per carregar contra els seus rivals polítics i ho ha fet en un discurs patriòtic des del Mont Rushmore. Ha deixat que la institucionalitat quedés de banda i ha aprofitat l'inici de les celebracions del Dia de la Independència per treure rèdit polític abans de les eleccions de mig mandat. L'Iran dona el tret de sortida als funerals públics d'Ali Khamenei enmig de crides de revenja amb milers de persones acomiadant-lo en el primer dels 6 dies d'una llarga processó que també recorrerà l'Iraq. El règim dels ayatolars espera l'assistència de 20 milions de persones al funeral. Tot un gest de força del seu règim. Avui el Ministeri d'Exteriors ha confirmat 2 ciutadans espanyols més entre els morts pels terratrèmols de Venezuela i ja en són 34. En total hi ha més de 2.650 persones mortes que són a la morgue improvisada a La Guaira, la zona més afectada per aquesta tragèdia. El sector del lleure educatiu demana que s'incorporin les sortides i les colònies al currículum per fer front així al bloqueig de la meitat dels centres que han suspès aquestes activitats a partir del curs vinent com una mesura de pressió al govern. Argumenten que les colònies són una activitat amb dècades de tradició i que formen part del sistema educatiu. La Ludwig van, els Tiets, o els Tiets, com vulgueu, els Catarres o Maria Jaume són el cartell del Canet Rock que avui comença a sonar i que s'allarga fins que surti el sol demà. A l'auditori del Fòrum de Barcelona, més calmat, hi actua el compositor nord-americà Danny Elfman, conegut sobretot per les seves col·laboracions amb bandes sonores del cineasta Tim Burton.
1: Esports.
2: A les 5 comença a Barcelona el Tour de França amb una contrarellotge per equips de 19 quilòmetres des del Fòrum fins a Montjuïc. El Mundial de Futbol avui comencen als 8ens. A les 7 de la tarda, Canadà-Marroc. A les 11 de la nit, Paraguai-França.
0: Tarda de dissabte, serena arreu, temperatures molt altes. Avui tornen a enfilar-se fins als 38 graus a les Terres de l'Ebre o als 37 ben bons a Ponent i al Gironès. Aquesta calor d'avui s'intensifica a partir de demà perquè, sí, tornem a entrar en un nou període d'onada de calor que s'allargarà ben bé durant finals de la setmana vinent.
3: 3CAT Info.
4: Ràdio Armúcia 107.6 FM.
5: La banda sonora del teu dia.
6: Tenim a Armúcies una temperatura de 32 graus i una humitat del 26%.

Gràcies. Bé, anem a fer un tema tranquil·let. I bé, aquí em va molt bé per presentar el nostre amic, l'altra guitarra, Francesc Vilà, l'oncle Willy.

0: Es preveu una tarda complicada a l'incendi del massís de les Gavarres al Baix Empordà perquè la Marinada encara hi pot bufar. Més de 400 efectius dels bombers continuen treballant amb especial atenció al flanc dret. Aquesta matinada les flames han cremat diverses cases de dues urbanitzacions, de Calonja i una masia. Mentrestant, la investigació avança i se sap que el detingut, acusat de provocar el foc, era treballador d'una empresa subcontractada per la Generalitat pel manteniment de carreteres. Aquest incendi actiu a les Gavarres obliga a suspendre la tradicional cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell, que s'havia de fer aquesta nit. L'organització contactarà amb les persones que havien comprat entrades per informar-los de com els tornen els diners. Els Mossos d'Esquadra detenen un home presumptament relacionat amb la mort a trets d'un noi de 15 anys al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, a Barcelona. La investigació continua oberta i està sota secret de les actuacions. Donald Trump fa reviure el fantasma del comunisme per carregar contra els seus rivals polítics en un discurs patriòtic des del Mount Rushmore. El president nord-americà deixa la institucionalitat de banda i aprofita l'inici de les celebracions del Dia de la Independència per treure rèdit polític abans de les eleccions de mig mandat. L'Iran dona el tret de sortida als funerals públics d'Ali Khamenei enmig de crides de revenja. Milers de persones acomiaden el líder suprem a Teheran, la capital, en el primer dels sis dies d'una processó que també recorrerà l'Iraq. El règim espera l'assistència de 20 milions de persones en un gest de força del règim dels ayatolars. El sector del lleure educatiu demana que s'incorporin les sortides i les colònies al currículum per fer front al bloqueig de la meitat dels centres que han suspès aquestes activitats a partir del curs que ve com a mesura de pressió al govern. Argumenten que les colònies són una activitat amb dècades de tradició i que formen part del sistema educatiu.
1: Esports.
2: El Barça de bàsquet no compta amb Will Clyburn de cara a la temporada que ve. El Futbol Club Barcelona ha fet efectiva la clàusula de tall i tampoc podrà signar Isaac Bonga, que signa pel Madrid. Acaba de començar el Tour de França. Ho ha fet amb una primera contrarrellotge per equips que durarà aproximadament un parell d'hores. La podreu seguir al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I a aquesta hora comencen també els entrenaments oficials del Gran Premi de la Gran Bretanya de Fórmula 1.
0: I pel que fa al temps, és una tarda de cel serè i molta calor. Algunes poblacions han arribat als 37-38 graus. Aquesta calor d'avui s'intensificarà demà diumenge. Entrarem en un període d'onada de calor que s'allargarà gran part de la setmana que ve.
1: 3Cat Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 5 de la tarda. Us acompanya amb molt de gust fins a les 6, Xavier Palau.
1: 3Cat Info.
0: Tots els esforços dels bombers en l'incendi del massís de les Gavarres es concentren a aquesta hora en el...
3: Ràdio Armúcia 107.6 FM.
4: La banda sonora del teu dia.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 32 graus i una humitat del 26%.

Aquest juliol, els teus diumenges a la tarda tenen una cita fixa. Torna al cicle Notes d'Aigua. Tres diumenges, tres concertassos, tots a les 7 de la tarda. Comencem el diumenge 5 de juliol amb Retrio. Imagina't, la música tradicional de tota la vida, de sobte, agafant el ritme del soul, jazz i swing. Brutal! Són tres autèntics veterans amb més de 20 anys de rodatge que de ben segur us faran moure. El diumenge 12 de juliol, creuem els dits, perquè torna Mathieu Saglio i el seu espectacle de violoncel Cello Solo. L'any passat ens va caure tota la pluja del món a sobre i vam haver de suspendre, així que aquest any ens prenem la revenja. No us el podeu perdre. I el diumenge 19 de juliol, al gran final, viurem la cloenda de la sisena edició del festival Villa Margarita, la cirereta del pastís per tancar el cicle com cal. Ja ho saps, bona música, bon ambient i la millor manera de tancar el cap de setmana. Notes d'Aigua, tots els diumenges de juliol a les 7 de la tarda al Prat Rodó. T'hi esperem.

0: Estabilitzar el flanc dret de l'incendi que crema des d'ahir les Gavarres al Baix Empordà és el principal objectiu que tenen a aquesta hora els bombers de la Generalitat, sobretot de cara avui a la tarda, que bufa la marinada. Fins ara han cremat unes 2.200 hectàrees i encara hi ha 7 municipis confinats. Un incendi que, entre altres coses, ha obligat finalment a suspendre la tradicional cantada d'havaneres que s'havia de fer avui a la nit a Calella de Palafrugell. L'organització contactarà amb les persones que havien comprat entrades per informar-los de com els tornaran els diners. Els Mossos d'Esquadra detenen un presumpte autor relacionat amb la mort a trets d'un nen de 15 anys dijous al Parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, a Barcelona. La investigació continua oberta i està sota secret d'actuacions. Donald Trump ha fet reviure el fantasma del comunisme per carregar contra els seus rivals polítics en un discurs patriòtic des del Mont Rushmore. El president nord-americà ha deixat la institucionalitat de banda i ha aprofitat l'inici de les celebracions del Dia de la Independència per treure rèdit polític abans de les eleccions de mig mandat. L'Iran dona el tret de sortida als funerals públics d'Ali Khamenei enmig de crides de revenja. Milers de persones acomiadaran el líder suprem a Teheran aquests dies, en el primer dels 6 dies d'una processó que també recorrerà l'Iraq. El règim espera l'assistència de 20 milions de persones en un gest de força del règim dels ayatolàs. El sector del lleure educatiu demana que s'incorporin les sortides i les colònies al currículum per fer front al bloqueig de la meitat dels centres que han suspès aquestes activitats a partir del curs vinent, com una mesura de pressió al govern. Argumenten que les colònies són una activitat amb dècades de tradició i que formen part del sistema educatiu. Comença a sonar amb la Ludwig Van, els Tyats, els Catarres o Maria Jaume, entre d'altres, el cartell al Canet Rock, que s'allarga fins que demà surti el sol. A l'Auditori del Fòrum de Barcelona hi actua avui al vespre el compositor nord-americà Danny Elfman, conegut sobretot per les seves col·laboracions amb les bandes sonores del cineasta Tim Burton. Esports.
1: A aquesta hora de la tarda, el Tour de França, amb tot el seu esplendor, queda encara més d'una hora per veure ciclistes transcórrer des del Parc del Fòrum fins a Montjuïc, passant per l'Eixample. El Tot Gira n'està fent seguiment en directe. També a aquesta hora ha acabat l'entrenament oficial de Q1 del Gran Premi de la Gran Bretanya de Fórmula 1. Fernando Alonso n'ha quedat fora, sortirà demà des del lloc número 22. El Mundial de Futbol avui comença en els vuitens, d'aquí a una hora Canadà-Marroc. I el Barça de bàsquet ha tallat a Will Clyburn, un dels seus millors jugadors d'aquesta temporada.
0: Tarda amb cel serè, molta calor i algunes poblacions que han arribat als 37-38 graus. Calor que s'intensifica, atenció, més a partir de demà, i és que entrem en un nou període d'onada de calor que s'allargarà durant bona part de la setmana vinent.
2: 3CAT Info.
3: Informació, proximitat, música...
4: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de
6: 30 graus
5: i una humitat del 34%.

0: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
1: La banda sonora del teu dia.
0: Tanca els ulls i imagina. La millor música clàssica internacional emergent sonant al cor del Montseny. Del 16 al 19 de juliol torna el Villa Margarita Music Fest Arbúcies. Una sisena edició única amb grans intèrprets formats als millors centres europeus. Viu la grandesa del trio Fortuny, conjunts internacionals, espectacles de màgia i una cloenda inoblidable en plena natura al Prat Rodó. Aposta per un festival proper, inclusiu i amb sistema de taquilla inversa. L'aforament és limitat i les entrades volen. Reserva ja la teva a villamargaritamusicfest.com o al Museu de la Gavella. Organitza Associació Villa Margarita Music amb el suport de la Diputació de Girona, l'Ajuntament d'Arbúcies i diverses entitats privades i comerços locals. Segueix-nos a Instagram @villamargaritamusicfest_.

0: Rescat Info.
1: Bona tarda, són les 7. A aquesta hora, estabilitzar el flanc dret de l'incendi de les Gavarres al Baix Empordà continua sent el principal objectiu dels bombers de la Generalitat. Fins ara ha cremat unes 2.200 hectàrees i encara hi ha 7 municipis confinats. L'accés al massís s'ha tancat a tot tipus d'activitats. No s'hi pot accedir ni a peu ni en bicicleta. Un incendi que obliga a suspendre la tradicional cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell que s'havia de fer aquesta nit. L'organització contactarà amb les persones que havien comprat entrades per informar-los de com els tornen els diners. L'orgull LGTBIQ i més surt als carrers de Madrid per continuar avançant en els drets del col·lectiu. A la manifestació s'espera la presència de prop d'un milió i mig de persones. Trump fa reviure el fantasma del comunisme per carregar contra els seus rivals polítics en un discurs patriòtic des del Mont Rushmore. El president nord-americà deixa la institucionalitat de banda i aprofita l'inici de les celebracions del Dia de la Independència per treure rèdit polític abans de les eleccions de mig mandat. I això mentre a Teheran milers de persones omplen els carrers en el primer dels 6 dies del funeral pel líder espiritual iranià Ali Khamenei, però no es mostra en públic el seu fill i successor Mojtaba, ferit al mateix atac dels Estats Units i Israel en què va morir el seu pare ara fa 4 mesos. Exteriors confirma 2 espanyols més entre els morts pels terratrèmols de Veneçuela i ja són 34. En total hi ha més de 2.650 cadàvers que s'apleguen a la morgue improvisada de La Guaira, que és la zona més afectada per la tragèdia. Els Mossos d'Esquadra detenen un home suposadament relacionat amb la mort a trets d'un noi de 15 anys al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, Barcelona. La investigació continua oberta i està sota secret de les actuacions. I un concert de Maria Jaume ha servit per donar el tret de sortida al Canet Rock, que s'allargarà durant tota la nit i matinada fins que surti el sol. El cartell el completen, entre d'altres, la Ludwig Band, els Tiets i els Catarres.
2: Esports. Els principals pilots del Tour de França, ciclistes del Tour de França, que acaben de sortir ara fa poca estona, estem parlant de Pogacar i Vingegaard, d'aquí a 20 minuts arribada en aquesta primera contrarrellotge, primera etapa que transcorre pels carrers de Barcelona. A aquesta hora comença el partit de vuitens Canadà-Marroc. Parlem del Mundial i d'una nova jornada que aquesta nit la culmina, el partit de la gran favorita, França contra Paraguai. I el Barça de bàsquet talla Will Clyburn, el que ha sigut un dels millors jugadors aquesta temporada, però de 36 anys no seguirà. El Barça no l'allargarà i ha exercit la clàusula per intentar portar nous jugadors.
1: I pel que fa al temps, tenim una tarda de cel serè i molta calor. Algunes poblacions han arribat, de fet, als 37-38 graus. Una calor que s'intensificarà demà. Entrarem ja en un període d'onada de calor, una altra vegada, que s'allargarà gran part de la setmana que ve.

0: Estàs escoltant Ràdio Arbúcies, l'emissora de la Vall del Montseny.
1: 107.6 FM.
2: Tenim a Arbúcies una temperatura de
3: 30 graus
2: i una humitat del 35%.

Gràcies. Bé, anem a fer un tema tranquil·let. I bé, aquí em va molt bé per presentar el nostre amic a l'altra guitarra, Francesc Vilà, l'oncle Willy.

0: Estabilitzar el flanc dret de l'incendi de les Gavarres al Baix Empordà continua sent el principal objectiu dels bombers de la Generalitat. Fins ara ha cremat unes 2.200 hectàrees i encara hi ha 7 municipis confinats. L'accés al massís s'ha tancat a tot tipus d'activitats. No s'hi pot accedir ni a peu ni en bicicleta. L'incendi de les Gavarres obliga a suspendre la tradicional cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell que s'havia de fer aquesta nit. L'organització contactarà amb les persones que havien comprat entrades per informar-los de com els tornen els diners. L'orgull LGTBIQ+ surt als carrers de Madrid per continuar avançant en els drets del col·lectiu. A la manifestació s'espera la presència de prop d'un milió i mig de persones. Donald Trump fa reviure el fantasma del comunisme per carregar contra els seus rivals polítics en un discurs patriòtic des del Mont Rushmore. El president nord-americà deixa la institucionalitat de banda i aprofita l'inici de les celebracions del Dia de la Independència per treure rèdit polític abans de les eleccions de mig mandat. A Teheran, milers de persones omplen els carrers en el primer dels 6 dies de funeral pel líder espiritual iranià Ali Khamenei, però no es mostra en públic el seu fill i successor, Mojtaba, ferit al mateix atac dels Estats Units i Israel, en què va morir el seu pare fa 4 mesos. Exteriors, confirmat 2 espanyols més entre els morts pels terratrèmols de Veneçuela i ja són 34. En total hi ha més de 2.650 cadàvers que s'apleguen a la morgue improvisada de La Guaira, la zona més afectada per la tragèdia. Els Mossos d'Esquadra detenen un home presumptament relacionat amb la mort a trets d'un noi de 15 anys, el pare de la Pegaso, al barri de la Sagrera, a Barcelona. La investigació continua oberta i està sota secret de les actuacions. Un concert de Maria Jaume ha servit per donar el tret de sortida al Canet Rock, que s'allargarà durant tota la nit i matinada fins que surti el sol. El cartell el completen, entre d'altres, la Ludwig Bang, els Tallets i els Catarres.
1: Esports.
2: Jonas Vingegaard és el primer líder del Tour de França, que, recordem, ha començat a Barcelona amb una contrarrellotge per equips. El seu equip s'ha imposat, però els temps que es marquen individualment han fet el danès el primer líder d'aquesta ronda francesa. Mentrestant, al descans, tenim el primer partit de vuitens de final del Mundial de Futbol. Com diem, a la mitja part, Canadà 0, Marroc 0. A les 11 de la nit, Paraguai, França. I l'altra notícia que tenim ara mateix és que Will Clyburn no seguirà el Barça de bàsquet. Els blaugranes tenien una opció de tall sobre el jugador nord-americà i l'han fet efectiva. Clyburn és la novena baixa de l'equip blaugrana.

0: Acabem amb un últim titular del temps. Nit de cel serè i amb temperatures una mica més altes. Demà, diumenge, farà sol i la calor s'intensificarà. La setmana vinent arriba la segona onada de calor de l'estiu. Es repetiran els 40 graus en punts de l'interior.
1: Ràdio Arbúcies.
2: L'emissora que escolten les altres emissores.
1: 107.6 FM.
3: Tenim a Arbúcies una temperatura de
4: 30 graus
3: i una humitat del 36%.

Aquest juliol, els teus diumenges a la tarda tenen una cita fixa. Torna al cicle Notes d'Aigua. Tres diumenges, tres concertassos, tots a les 7 de la tarda. Comencem el diumenge 5 de juliol amb Retrio. Imagina't, la música tradicional de tota la vida, de sobte, agafant el ritme del soul, jazz i swing. Brutal! Són tres autèntics veterans amb més de 20 anys de rodatge que de ben segur us faran moure. El diumenge 12 de juliol, creuem els dits, perquè torna Mathieu Saglio i el seu espectacle de violoncel Cello Solo. L'any passat ens va caure tota la pluja del món a sobre i vam haver de suspendre, així que aquest any ens prenem la revenja. No us el podeu perdre. I el diumenge 19 de juliol, al gran final, viurem la cloenda de la sisena edició del festival Villa Margarita, la cirereta del pastís per tancar el cicle com cal. Ja ho saps, bona música, bon ambient i la millor manera de tancar el cap de setmana. Notes d'Aigua, tots els diumenges de juliol a les 7 de la tarda al Prat Rodó. T'hi esperem.

0: Estem amb tu des de 1985.
1: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
0: 107.6 FM.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 27 graus i una humitat del 44%.

0: Estàs escoltant Ràdio Arbúcies, l'emissora de la Vall del Montseny.
1: 107.6 FM. Tanca els ulls i imagina. La millor música clàssica internacional emergent sonant al cor del Montseny. Del 16 al 19 de juliol torna el Villa Margarita Music Fest Arbúcies. Una sisena edició única amb grans intèrprets formats als millors centres europeus. Viu la grandesa del trio Fortuny, conjunts internacionals, espectacles de màgia i una cloenda inoblidable en plena natura al Prat Rodó. Aposta per un festival proper, inclusiu i amb sistema de taquilla inversa. L'aforament és limitat i les entrades volen. Reserva ja la teva a villamargaritamusicfest.com o al Museu de la Gavella. Organitza Associació Villa Margarita Music amb el suport de la Diputació de Girona, l'Ajuntament d'Arbúcies i diverses entitats privades i comerços locals. Segueix-nos a Instagram @villamargaritamusicfest_.

0: Finalitza 35 de jazz. Fins a la propera edició.
1: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
2: La banda sonora

Tenim a Arbúcies una temperatura de 21 graus i una humitat del 60%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 20 graus i una humitat del 52%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 20 graus i una humitat del 48%.

people what I believe in.